la lluna va fent ones i al matí trempant-se en gresca i s'apaguen les faroles de la companyia fixa.

pati bonic, un pèl nou, un pèl antic, passeig del Carme. Un gat negre amb ulls de vidre i un gos coix fent la petar. I famílies de gavines lluint el seu vestit blanc. I la maca s'escarrassa

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Rigardà, 95.5.

0: Walk away, Yusuf. Heritage, we got you.
1: Radio Arrels, a Pontellà, 95.
2: Quan els homes triguen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa, fa 3 dies i 3 nits. Així cantava una dona, sense voler-ho vaig sentir.

sols les mares la sentim. Tantes voltes l'he sentida com un corcó al fons del pit. Mon pare morí a Astúries i a Belchite el meu marit. Ja començo

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Jo voldria estar millor i cada dia estic més a prop.

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: Amb un poc de paciència, amb un poc de voluntat, un poc de demagogia i un poc

caparrutxos pelassanys i carrotes pels obriers, tant de contes despassats i que encara se porten bé. En Belu sap que sempre guanya i el diu

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Radio Arels, a Elna, 95.
1: Ah, São Salvador. Ai, ai, cubando de Angola.

0: ciel se voile.
1: Sento força les ales. Avui és el dia i és l'hora que tant esperava.

0: Encara un dia amb un cel serè i molt assolellat. Els vents són de marinada o de llevant una mica més potents que ahir, tot i que fa calor, i molta calor són aquests fluxos que temperen l'atmosfera. I que fa que d'un punt de vista purament oficial no estem en situació canicular, tot i que sí, a part a cotes altes, passem nits dites tropical, però el termòmetre encara hauria de pujar més demà i al cap de setmana. Per avui, 21 a Riutort, 26 a Sallagosa, 30 a Soanyes, 32 a Clarà i 31 a Balmanya, 32 a Estagell, Castellnou, Toulouse i Palaldà, 29 a Prats de Molló i a Polies, a Borremart. L'índex UV és a 10 a Cerdanya. Avui és Santa Marina. El sol se'n va a dormir a les 9:34 al pas de la casa.
1: Radio Arels. A Ceret, 88.2.
2: L'hora, 100% en català.
3: A Radio Arels.

llamps brillen clar.

te vaig veure al bressol com una llet primera, amb la color del sol tot verd de primavera. Va ser tu qui em vas dir primera la tendresa als llavis de ma mare en una rosa encesa. Més tard, rimant els jocs, els rius i el plus, les emocions i el focs d'uns infantils amors, i en l'exili sud que l'estudi volia, tu, en ma solitud, em feies companyia.

llengua dels meus carrers. Parlava dolçament en la fulla del vent i en la cançó del vent. El teu ressò es sentia arreu de nostra terra, més el que no sabia és que ja et feien guerra. Per tu, mestre, em faré i l'aprendré als infants. Em faré trobador que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

per tu mestre em faré i l'aprendré als infants. Em faré trobador que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

0: Cançons del moment.
1: A Ràdio Arrels.
2: Coordinat de tots,
3: els valencians i del pas i de les... O ara o mai.
4: Perquè no ens arrebatem.

era pas gaire tard per no veure-hi massa clar. No caminava, em gronxava per la cera del carrer. Sols una moneda dringava entre els meus dits bruts. No valia pas gaire més.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Els orígens de la nostra llengua, al segle XIII, un savi va modernitzar el català. Amb la seva voluntat, la seva dèria de voler convèncer tothom de la seva doctrina cristiana, li va caldre trobar els nous mots, que no fossin en llatí, sinó en llengua popular, els nous mots per explicar els seus conceptes. Ramon Llull va fer entrar el català en el món de les llengües científiques. Religió, astronomia, filosofia, literatura, tots de conceptes que calia expressar en llengua vulgar per tal de comunicar amb el màxim de persones. Ramon Llull era un cortesà de vida mundana que ho va abandonar tot, fins i tot doni mainatges, per tancar-se com ermita i meditar abans de córrer món per compartir les seves reflexions sobre l'art del raonament, sobre la religió, la filosofia, la ciència, la moral i l'ordre social, bo, i sobretot per convertir els no cristians. Viatges per Europa, a prop dels dirigents de l'època, però també a Àfrica del Nord, on serà tancat al ganxo per culpa de les seves prèdiques cristianes. De Llull s'han conservat més de 200 obres. Una altra proesa del filòsof va ser viure fins als 83 anys.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludopia.
1: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
6: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels, les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Perpinyà va acollir ahir al Palau dels Reis de Mallorca el final del projecte europeu Local for Flood. Aquest projecte s'ha centrat en el risc d'inundacions sobtades als països mediterranis, una problemàtica molt present a tots els països catalans. Meritxell Abril és coordinadora del projecte.
7: Aquest projecte s'ha focalitzat en la gestió del risc associat a les inundacions sobtades, que són uns esdeveniments, no?, que cada cop són més freqüents a la zona mediterrània. Sempre ho han sigut, però ara, a causa del canvi climàtic, l'augment de temperatures, fa que siguin cada cop més freqüents i més intensos. I llavors tenim un repte, que és incorporar la gestió de les inundacions sobtades a la gestió del risc d'inundació.
6: I Canet del Rosselló inaugura aquest vespre una exposició sobre el pintor, poeta i ceramista Gumersind Gumila, nascut a Maó però amb una llarga trajectòria a Catalunya Nord. El nebot de l'artista i organitzador de l'exposició, Michel Borrego Estaví, reivindica l'obra del seu oncle.
8: Gumersind va començar, a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
6: L'exposició es podrà veure a la sala dels hospicis del poble de Canet i l'entrada és lliure cada tarda des d'avui i fins al 6 de setembre. I aquest 21 de juny, a la plaça Sant Martí de Perpinyà, el casal de la ciutat organitza la seva festa de Sant Joan. Enguany es prova un nou format, la trobada serà el diumenge durant tot el dia, en lloc del dissabte a la nit, com es feia fins ara. Es podrà gaudir de diferents activitats i de cantants nord-catalans que vindran a interpretar cançons. Una d'elles la coneixereu perquè és la Paula Escudero, que treballa aquí a Ràdio Arrels. Pablo Bonat és membre del Casal de Perpinyà.
9: Enguany doncs, hem decidit canviar el format més aviat de tarda i nit per un format més de dia i canviem també doncs, de dia, passem de fer-ho dissabte a la tarda i a la nit i ho farem doncs, diumenge durant el dia, al mateix lloc, amb el mateix, les mateixes activitats, diguem-ne, habituals, però canviem una mica la temporalitat, diguem. Tot això ho farem, com sempre, a la plaça del Mercat de Sant Martí, que és al final de carrer Foix, allà on se fa el Mercat de Sant Martí. a tocar del casal, on hi ha el pàrquing, doncs el convertim un pàrquing ple de botures que és poc agradable, doncs el convertirem en un indret agradable per passar-hi el diumenge amb taules, cadires i bon menjar i bones activitats per trobar-nos entre nosaltres, parlar amb els veïns i poder d'alguna manera gaudir del bon temps.
6: I a Cerdanya, des d'avui fins al mes de setembre, cada dijous se celebrarà el Mercat Nocturn d'Estavà, que comença a les 6 del vespre a la plaça del Casal. I ara el temps.
0: Encara un dia amb un cel serè i molt assolellat. Els vents són de marinada o de llevant una mica més potents que ahir, tot i que fa calor, i molta calor són aquests fluxos que temperen l'atmosfera. I que fa que d'un punt de vista purament oficial no estem en situació canicular, tot i que sí, a part a cotes altes, passem nits dites tropical, però el termòmetre encara hauria de pujar més demà i al cap de setmana. Per avui, 21 a Riutort, 26 a Sallagosa, 30 a Soanyes, 32 a Clarà i 31 a Balmanya, 32 a Estagell, Castellnou, Toluges i Palaldà, 29 a Prats de Molló i a Polies, a Borremart. L'índex UV és a 10 a Cerdanya. Avui és Santa Marina. El sol se'n va a dormir a les 9:34 al pas de la casa.
1: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
5: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
4: Rosselló,
10: Vallespí,
4: Conflent,
10: Cerdanya,
4: Capcí i Fenolleda,
10: Ràdio Arrels.
5: Cultura a Ràdio Arrels.
11: Amb l'Oriana Penyer.
12: Aquest 21 de juny, el Casal de Perpinyà festeja doncs, la Sant Joan. En parlem amb un dels seus membres, en Pablo Bonat. Bon dia.
9: Bon dia.
12: Enguany proveu un nou format.
9: Sí, enguany doncs, hem decidit canviar el format més aviat de tarda i nit per un format més de dia i canviem també doncs, de dia, passem de fer-ho dissabte a la tarda i a la nit i ho farem doncs, diumenge durant el dia al mateix lloc, amb el mateix, les mateixes activitats, diguem-ne, habituals, però canviem una mica la temporalitat, diguem.
12: I justament, quines són aquestes activitats?
9: Doncs mira, com deia, la idea doncs, és que això, diumenge 21, doncs, a partir de les 11 del matí, començaran les activitats obertes a petits, joves, grans i més grans. Doncs a les 11 hi haurà un espectacle infantil amb en Jaume Barri, que potser alguns coneixen perquè cada any participa a Identicat, el dia que Identicat se'n va pesillar de la Ribera. Després tenim els trucaires del casal que proposaran diverses partides d'Scrabble en català i de truc a les 11:30. Després hi haurà una estona per fer l'aperitiu. A la 1 hi haurà un dinar en el qual doncs, es podrà menjar una fideuà amb coques de Sant Joan, també amb possibilitat d'opció pels vegetarians. Després una mica de música de sobretaula amb algú que coneixes bé, la Paula Escudero, que ens presentarà el seu proper EP, L'Aigua Clara. Ens fa particularment il·lusió perquè la Paula va venir a la primera vegada que vam fer Sant Joan al carrer fa 12 anys i mira, ens fa molt de ple de tornar-la a acollir. I per acabar la jornada, doncs, a partir de les 4 farem una tarda de música amb en Raf Jumà, que tothom coneix i que vindré doncs, d'alguna manera a fer-nos gaudir amb la seva música. I en paral·lel, doncs, durant tot el dia hi haurà jocs de fusta amb també els habituals en aquesta festa nostra de la Casa du Jeu. I comptarem també amb la presència de les associacions que durant l'any utilitzen el casal, doncs, que vindran a fer unes paradetes per poder explicar també el que fan i d'alguna manera mostrar, doncs, aquesta xarxa que mirem de fer funcionar durant tot l'any a dins del casal.
12: I doncs tot això on es passa?
9: Tot això ho farem, com sempre, a la plaça del Mercat de Sant Martí, que és al final del carrer Foix, allà on se fa el Mercat de Sant Martí, a tocar del casal, on hi ha el pàrquing. Doncs convertim un pàrquing ple de botures que és poc agradable, doncs el convertirem en un indret agradable per passar-hi el diumenge amb taules, cadires i bon menjar i bones activitats per trobar-nos entre nosaltres, parlar amb els veïns i poder d'alguna manera gaudir del bon temps.
12: I hi ha altres associacions també que participen en aquesta festa de Sant Joan?
9: Mira, la nostra idea d'alguna manera és el que deia, és fer partícips de la iniciativa les associacions que van participant anualment, durant tot l'any, perdó, al casal. No et puc fer la llista de les associacions que han confirmat assistència, perquè encara estem veient aviam qui pot venir i qui no pot venir, però la intenció és això, és poder d'alguna manera fer visible tota aquesta xarxa d'associacions que s'organitza al voltant del casal i que, doncs, d'alguna manera nosaltres alimentem durant tot l'any, no? I ells ens alimenten a nosaltres. Ens semblava necessari i interessant que també tinguessin el seu lloc en aquesta festa. I evidentment, després, que el casal també, doncs, per exemple, col·labora al llarg d'any amb altres associacions, amb compartir material, i evidentment, doncs, aquestes col·laboracions d'alguna manera també les podem gaudir per aquesta festa, perquè evidentment, doncs, logísticament, per exemple, doncs, trobar cadires per fer seure un centenar de persones, doncs ho podem fer perquè, doncs, com sempre, doncs, col·laborem mútuament amb altres associacions de l'entorn.
12: Doncs recordem que aquest diumenge 21 de juny el Casal de Perpinyà festeja la Sant Joan. Moltes gràcies, Pablo Bonat.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Radio Arrels, a Sureda, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 18 de juny del 1968 neix Albert Fibla. El cantautor badaloní és llicenciat en Ciències de la Informació i va combinar la feina de músic amb la de periodista. Ha estat finalista del concurs Sona Nou i del Rock i Clàssic del 2003. Als anys 2004 i 2006, Albert Fibla va guanyar el Premi Cerberí a la millor lletra de cançó en català amb els temes Volia volar i Un nom de dona. Les seves cançons s'allunyen de la música pop i s'acosten més al jazz. Ha col·laborat amb diversos músics com Tournés ICC, Gerard Quintana o Joan Tena. El 2005 va gravar la cançó Ne me quitte pas de Jacques Brel, catalanitzada com No em deixis no, en el disc col·lectiu de la Marató de TV3. El 2008 va rebre el Premi En The Rock a millor cançó d'autor per votació popular. El novembre del 2021, Albert Fibla, després de 8 anys sense publicar res, va llançar l'EP Present, en què s'inclouen 3 cançons, Present al vent, Giravolta i Dona futura. El desembre del 2021 va ser contractat pel Barça per treballar al Departament de Comunicació. Escoltem ara Volia volar d'Albert Fibla.

0: pasteur arménien. Oh non, Joe, leave me! C'est Steve, mon mari!
1: Radio Arrels, a tercera, 95.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Lluís Llach va acompanyar el poeta Miquel Martí Pol el febrer del 92, quan aquest va venir a Perpinyà com a escriptor del mes. Ràdio Arrels va parlar amb ell, tenint al costat el poeta, que en aquell moment ja era molt impossibilitat per la seva malaltia. La pregunta a Lluís Llach era com s'explica la gran admiració, l'amor, que la gent té pel poeta.
4: Que és molt curiós perquè aquest fenomen és només com voluntat de la gent, perquè evidentment ell no ho pot provocar, ni que volgués ho podria, perquè és veritat que un poeta li és molt difícil provocar això, però a més amb les seves circumstàncies personals que tothom coneix i que ja formen part de la realitat amb què el coneixem, encara menys, no? O sigui que en realitat l'admiració o aquesta, no en diria veneració perquè és una paraula lletja, però aquesta complicitat que hi ha del lector cap a ell és per un acte de voluntat, o sigui, no hi ha res que ho hagi provocat, és una cosa amb la que tothom està d'acord. I això és fantàstic, no? I a més, aquesta estranya trencadissa de les normatives normals de lectura, com per exemple que la poesia és per gent, lletra ferida, que després d'una lectura molt avesada de textos arriba a la poesia, no? Resulta que aquest senyor és llegit sobretot per joves, no? I que molta gent doncs comença a dir les primeres paraules amb ell i estimar amb ell i se'l fa còmplice de les seves aventures adolescents i dels seus pensaments i per això. Però això és el que és extraordinari, no?
5: I un altre fet potser que sorprèn moltíssim de la personalitat de Miquel Martí Pol. Tothom sap que és una persona que està limitada físicament, pràcticament no pot parlar, recordem que el tenim al costat.
4: Bueno, pot parlar, i ens està
5: escoltant.
4: Rotllos que no sé.
5: El coratge que es manifesta en la seva cara contínuament, sí. El sol fet que hagi vingut a Perpinyà fent escriptor del mes, com t'ho expliques això?
4: No, aquesta capacitat. Aquesta força interior, el pas és que deixa la banda d'ell és una cosa que fot, però té aquesta força interior que a més no és gens fanàtica, perquè la veritat és que a vegades la gent té força doncs perquè té el cervell una mica xerbotat, no? I ell té una estranya força que no se'n va mai de la realitat i la proclama, no? La proclama. Després, perquè jo crec que la seva vida, en el fons, és un acte d'amor, em perdó, no? Això ja és més íntim, però ell sap que viu gràcies a l'amor dels altres. I suposo que d'alguna manera això el fa que en aquests ulls sempre hi hagi aquestes ganes de comunicar, de passar, d'estimar, d'agrair, de saber, d'aprendre i tot això.
3: Lluís Llach, parlant del poeta Miquel Martí Pol, amb qui va col·laborar durant anys musicant molts dels seus poemes. Era el febrer del 92 a la Llibreria Catalana de Perpinyà.
6: Sortim de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels.
7: Adiu! Escalfeu-vos les cames, que Juglars us farà ballar. El dissabte 20 de juny esteu citats al llac de Vinçà. Juglars obrirà la vesprada amb un ball a les 7. Això serà en el marc del Festival Sirocco. Hi haurà allà mateix de què menjar i de què beure. L'entrada és de 12 euros per la vesprada o bé de 20 euros si voleu assistir els dos dies del festival, els 19 i 20 de juny. Podeu comprar les entrades sobre Eroasso fins al 15 de juny o bé al llac mateix a partir de les 5, obertura de les portes a les 6. Us convidem a assistir a tot el festival que el programa té més que molt bona pinta. Doncs recordeu, el diumenge 20 de juny, ball al llac de Vinçà a partir de les 7 en el marc del Festival Sirocco. Trobareu totes les informacions sobre la web del Teatre de la Complicité i les seues xarxes socials. Vos ho perdeu pas, us esperem nombrosos. Que corri la veu!
1: Radio Arrels, a tuí, 95.

0: Rosselló,
1: Vallespir,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Encara un dia amb un cel serè i molt assolellat. Els vents són de marinada o de llevant una mica més potents que ahir, tot i que fa calor, i molta calor són aquests fluxos que temperen l'atmosfera. I que fa que, d'un punt de vista purament oficial, no estem en situació canicular, tot i que sí, a part a cotes altes, passem nits dites tropical. Però el termòmetre encara hauria de pujar més demà i al cap de setmana. Per avui, 21 a Riutort, 26 a Sallagosa, 30 a Soanyes, 32 a Clarà i 31 a Balmanya, 32 a Estagell, Castellnou, Toulouse i Palaldà, 29 a Prats de Molló i a Polies, a Borremart. L'índex UV és a 10 a Cerdanya. Avui és Santa Marina. El sol se'n va a dormir a les 9:34 al pas de la casa.
3: Radio Arrels, a Salelles, 95.

0: Vilatges de Conflent. Escarú. Escarú és un vilatge que ha viscut destrosses al segle XX. Amb Mandanya l'Aspa, al Batlle actual, entrem, entre cometes, al lloc on abans hi havia la cooperativa.
1: I aquí entri en la cooperativa, veus? Hi havia una grossa porta.
0: L'imaginem, eh? Entrem a la, com si fos...
1: És això. D'aquell costat hi havia la carnisseria amb el Marcelin que tenia la carnisseria aquí. De l'altre costat hi havia el pa, hi havia l'oli, les olives, hi havia tota l'epiceria d'on tenia menester la gent d'aquí. I al mig era vestiment, era sabates, coses així, veus? I tothom aquí venia aquí. I no sé pas si t'ho són dit, però has fet una emissió, crec, sos de l'epiceria d'Ivona. Però l'epiceria d'Ivona era, com te dir, era privada. Això, tots els minors havien donat un poc per fer la cooperativa.
0: Això es volia demanar. Com funcionava aquestes cooperatives?
1: Totes les famílies d'Escarú han donat un poc per fer la cooperativa. I després hi ha hagut també un emprenc, però era la propietat de totes les miners d'Escarú. I doncs calia venir a fer les empletes aquí, calien venir a comprar a la cooperativa i no pas a l'epiceria d'Ivona, perquè l'epiceria d'Ivona era privada.
0: I com funcionava? Doncs els que anaven a la Ivona se feia mal veure.
1: I la meva mare, era veïna amb l'Ivona, i doncs de cops, perquè era un munt gentil a l'Ivona. I doncs la meva mare de cops anava a fer empletes a Calivona i me deia, surtout le dis pas a ton père. Me deia això, me feia riure i me deia això. I Livona, quan el mani ha tancat, també ha baixat a Prada i s'ha comprat una casa a Prada.
0: I anem cap allà o bé fem altra cosa?
1: No, ara si vols ne podem baixar a l'altre costat d'Escarú i podem anar cap al museu.
0: Això. Fem una descripció ràpidament, encara que he fet una emissió, però després aquesta sobre l'epiceria d'Ivona. Cal explicar que heu posat una vitrina i que la gent pot venir a l'epiceria d'Ivona i hi ha una reconstitució del que podia ser l'epiceria d'Ivona.
1: Sí, sí. S'hem fet... Amb l'associació, memòria de la mina, sempre ho cal dir això, perquè s'hem fet les coses amb l'Ajuntament i també la memòria de la mina. I doncs ja podeu vos apropar, entrar un poc, i és veritat, és amb vidre, és amb vidre, i ja podeu veure com era una epiceria de Vantes, i com era una cuina de Vantes TV. I el que me cal dir és que quan s'hem fet això hi havia un munt de gent que han contribuït a aquesta epiceria, i jo, tothom ha donat quelcom, tothom, un munt de gent. Eren, no sé pas, eren 20 o 30 aquí d'abans a fer coses, a portar coses de l'epiceria, un nauc. Això s'ha portat una, com se diu, una bella balança. L'altre s'ha portat bombones, sabes com se feia, que aquestes bombones de Vantes, on se posava el vi. L'altre s'ha portat aixetes, ampulles, i un munt de coses. I doncs tinc un record que me fa ple d'ho dir aquí, tinc un bonic record d'aquesta reconstitució de l'epicerie d'Ivona, perquè també s'hem fet una pièce de teatre, si passi la vista, que se deia Ivona. I s'hem rigut un munt amb això, un munt.
0: Què és un auc?
1: Un auc és com les besties poden veure.
0: Aviam, ara que baixem cap al Museu de la Mina, una cosa que, francament, hem de dir als oients que han de venir a Escaró perquè val la pena pel Museu de la Mina i per moltes altres coses. Ara que baixem per aquí, parlem d'un trauma important per Escaró, que és la destrucció d'Escaró d'Amunt.
1: La destrucció d'Escaró d'Amunt és 71, 72, 73, i el que hi ha que feien galeries per fer-ho. Per l'explotació del fluor era a cel obert. I doncs al cel obert hi havia un filó de fluor en 71, 72, 73, que passava sota el Bernat d'Amunt. I bon dia, bontes, la companyia ha anat a veure la gent, en Lidian, el teu fill, treballa a la companyia amb nosaltres, a l'extracció de fluor, tens de vendre la casa. I anaven a veure el veí, i el veí li deien, perquè era gent que eren veïs per això, i el veí li deien, què fareu aquí tot sol? Veus, la gent del costat han vengut buscar el vendre també la casa. I de poc a poc, la gent han vengut tots i s'han comprat una casa sempre a Prada. I doncs la memòria d'aquest lloc ha estat destruïda. I perquè la gent d'aquí, del Bernat d'Amunt tenien una història amb la mina, però també tenien camps, tenien pomes, peres, trufes, i han comprat una casa a Ibai amb un hort, sense hort, i jo hi són anat a les veues, són anat a interviuar a Ibai a Prada amb la càmera, i tinc un munt de pel·lícula que s'han fet després amb l'Institut Jean Vigo, s'han fet numeritzar, és entrevista en català, sempre en català, i jo tinc tot això, i els han posat al museu i també als arxives de l'Institut Jean Vigo a Perpinyà, tota aquesta gent del Bernat d'Amunt que han baixat. I han baixat, no sé pas si te recorda un testimoni que hi ha al museu de Margarita Yabur, que s'estava al costat de l'estada de Prada, i cada dia pujava, i hi ha un lloc, creia que veieu, se podria veure el casú. Cada dia pujava, pobra dona, i mai podia veure el casú. Baixava i pobreta a estar per tot el cap.
0: Doncs això és un trauma important. Encara, evidentment, hi ha traces, a la muntanya d'Escaró, el veí de damunt, l'església que ha acabat de caure al final, i ara no queda res. És una destrucció completament, fins i tot és una bogeria, és que quan hi pensem avui, destruir un vilatge, destruir una església mil·lenari, i la gent me recordi que com hem vingut a commemorar la destrucció fa alguns mesos, hi havia gent que ni tan sols no m'han volgut parlar perquè els hi feia massa dolor de parlar d'Escaró d'Amunt. Seguirem molt aviat la nostra passejada a Escaró, vilatge màrtir de la productivitat minera al segle XX.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
0: Albert Noguer.
3: Les zones de bany europees pateixen d'una qualitat de l'aigua degradada. Bon dia. L'últim informe de l'Agència Europea del Medi Ambient revela una realitat hídrica i ecològica dual a Europa durant el 2025. Tot i que el 85% de les més de 22.000 zones de bany de la Unió Europea assoleixen una qualificació d'excel·lent, les xifres globals amaguen deficiències alarmants que exigeixen una reacció ferma i immediata. Un preocupant 1,5% d'aquests espais encara es manté en una situació de qualitat deficient, fet que demostra clarament que les mesures de gestió actuals són insuficients o s'apliquen de manera ineficaç davant el continu deteriorament mediambiental. La disparitat entre ecosistemes és flagrant. Mentre les aigües costaneres registren un 88% d'excel·lència gràcies a la històrica reducció d'abocaments d'aigües residuals urbanes, la situació dels rius és absolutament crítica. Només el 47% dels props de 1.200 trams fluvials monitoritzats assoleixen un nivell excel·lent a tot el continent. Aquesta extrema vulnerabilitat respon a la susceptibilitat dels rius a patir episodis de contaminació a curt termini provocats per les pluges intenses o les sequeres extremes, fenòmens directament vinculats al canvi climàtic. L'informe també adverteix d'una perillosa limitació a la legislació protectora actual que deixa completament fora del seu abast els contaminants químics, els nutrients i els pesticides que malmeten greument la biodiversitat subaquàtica. L'Agència Europea del Medi Ambient considera que aquesta manca de visió global posa de manifest la necessitat urgent de modernitzar els estàndards normatius per tal d'afrontar amenaces com els PFAS o els microplàstics.
4: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels, les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Perpinyà va acollir ahir al Palau dels Reis de Mallorca el final del projecte europeu Local for Flood. Aquest projecte s'ha centrat en el risc d'inundacions sobtades als països mediterranis, una problemàtica molt present a tots els països catalans. Meritxell Abril és coordinadora del projecte.
4: Aquest projecte s'ha focalitzat en la gestió del risc associat a les inundacions sobtades, que són uns esdeveniments que cada cop són més freqüents a la zona mediterrània. Sempre ho han sigut, però ara, a causa del canvi climàtic, l'augment de temperatures, fa que siguin cada cop més freqüents i més intensos. I llavors tenim un repte, que és incorporar la gestió de les inundacions sobtades a la gestió del risc d'inundació.
3: I Canet del Rosselló inaugura aquest vespre una exposició sobre el pintor, poeta i ceramista Gumersind Gumila, nascut a Maó però amb una llarga trajectòria a Catalunya Nord. El nebot de l'artista i organitzador de l'exposició, Michel Borrego Estaví, reivindica l'obra del seu oncle.
5: Gumersind va començar, a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
3: L'exposició es podrà veure a la sala dels hospicis del poble de Canet i l'entrada és lliure cada tarda des d'avui i fins al 6 de setembre. I aquest 21 de juny, a la plaça Sant Martí de Perpinyà, el Casal de la Ciutat organitza la seva festa de Sant Joan. Enguany es prova un nou format, la trobada serà el diumenge durant tot el dia, en lloc del dissabte a la nit, com es feia fins ara. Es podrà gaudir de diferents activitats i de cantants nord-catalans que vindran a interpretar cançons. Una d'elles la coneixereu perquè és la Paula Escudero, que treballa aquí a Ràdio Arrels. Pablo Bonat és membre del Casal de Perpinyà.
6: Enguany doncs, hem decidit canviar el format més aviat de tarda i nit per un format més de dia i canviem també doncs, de dia. Passem de fer-ho dissabte a la tarda i a la nit i ho farem doncs, diumenge durant el dia, al mateix lloc, amb les mateixes activitats, diguem-ne, habituals, però canviem una mica la temporalitat, diguem. Tot això ho farem, com sempre, a la plaça del Mercat de Sant Martí, que és al final de carrer Foix, allà on se fa el Mercat de Sant Martí, a tocar del casal. On hi ha el pàrquing, doncs el convertim un pàrquing ple de botures que és poc agradable, doncs el convertirem en un indret agradable per passar-hi el diumenge amb taules, cadires i bon menjar i bones activitats per trobar-nos entre nosaltres, parlar amb els veïns i poder d'alguna manera gaudir del bon temps.
3: I a Cerdanyà, des d'avui fins al mes de setembre, cada dijous se celebrarà el Mercat Nocturn d'Estavà, que comença a les 6 del vespre a la plaça del Casal. I ara el temps.
7: Encara un dia amb un cel serè i molt assolellat. Els vents són de marinada o de llevant una mica més potents que ahir, tot i que fa calor, i molta calor són aquests fluxos que temperen l'atmosfera. I que fa que d'un punt de vista purament oficial no estem en situació canicular, tot i que sí, a part a cotes altes, passem nits dites tropical, però el termòmetre encara hauria de pujar més demà i al cap de setmana. Per avui, 21 a Riutort, 26 a Sallagosa, 30 a Soanyes, 32 a Clarà i 31 a Balmanya, 32 a Estagell, Castellnou, Toulouse i Palaldà, 29 a Prats de Molló i a Polies, a Borremart. L'índex UV és a 10 a Cerdanya, avui és Santa Marina. El sol se'n va a dormir a les 9:34 al pas de la casa.
8: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat. I junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
2: Cada dijous, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, tenim amb nosaltres un historiador. Iu Escapa, bon dia.
3: Bon dia.
2: I avui, Iu, ens vols parlar ben bé d'un tema històric, però que finalment està commemorat, està celebrat aquests dies, i ho serà encara més l'any vinent. Ja ho hem dit, 1000 anys de pau i treva, un mil·lenari de pau i treva de Déu, del qual fins ara sembla que s'interessi més Catalunya Sud i concretament el Parlament de Catalunya que no pas Catalunya Nord. Però això potser és un altre debat. Avui, Iu, ens vols parlar d'aquest llançament de les celebracions del mil·lenari de Pau i Treva que va tenir lloc la setmana passada al Parlament de Catalunya.
3: Sí, sí, sí, ben entès. Parlant d'això de l'interès, jo diria que hasta el sud, si voleu, encara que hi hagi ara un desig de ho fer conèixer, són coses que l'impacte d'això és molt poc conegut. I sovint pot ser negat o d'una manera completament oblidat. Això és jo diria, el fet de descuidar la història. No? I molta gent pensa que la història va començar el dia que van néixer, no? I això fa que poden pas comprendre molts esdeveniments que passen en aquest moment i moltes coses que són les arrels de la nostra manera de viure, de ser, de fer política, etc. El que va passar és que l'altre dia van anar amb el Jean-Paul Piès, jo i l'alcaldessa, la Natalie Piqué, van anar al Parlament de Catalunya, on hi havia, si voleu, una reunió per llançar el mil·lenari de Pau i Treva de Déu. Sabeu que això va ser amb el sinó de Delna i la reunió que hi va haver dins d'un camp el mes de maig 1027, dins d'un camp a Toluges, el camp de maig, donc, finalment reunint tota la gent, els poderosos i també els capellans i els bisbes i els monjos i també el poble. I això va donar, si voleu, el que en diem la pau i treva de Déu, una decisió de junts de treballar per la pau, una reunió, reunissem-nos junts per mirar de desenvolupar la pau, per mirar de promoure la pau. La pau que és pas únicament l'absència de guerra, és únicament la voluntat de parlar perquè hi hagi pas guerra, una anticipació de les guerres, parlar en d'una anticipació. I també, per la primera vegada, segur, almenys pensi dins aquesta Europa carolingiana, dins l'empire carolingià, la voluntat d'una treva. Al principi era el dissabte del diumenge, fins al dilluns al matí, i més tard se va fer del dijous fins al dilluns al matí. I això, si voleu, l'acte va ser d'una qualitat excepcional. Va passar un moment extraordinari. Pas únicament amb l'emoció, però amb el sentit d'aquest acte. Hi havia en Jordi Sabal, que va fer un poc de música medieval, va explicar el que era la música, que era la música, era un instrument, finalment, extraordinari, aquesta música medieval, aquesta música també de qualsevol moment, una eina extraordinària per juntar la gent, perquè finalment la música és un llenguatge universal. I amb això el Jordi Sabal va explicar amb mots extraordinaris com també la música tendria de ser un instrument de pau, no? Per juntar la gent i parlar d'això. I en pres, va passar una presa de paraula per dir que finalment aquest acte és un acte extraordinàriament important per Catalunya, perquè finalment és un acte que neixi Catalunya, no? Que neixi Catalunya dins d'un esperit particular. Això, per exemple, que neixi Catalunya amb aquest desig de parlar, de mirar, d'arreglar les coses, juntant la gent, però tothom, no? Tant la gent poderosa com el que podien ser els senyors d'aquest moment, tant també com eren els clers, que era fonamental en aquest moment també, i també s'ajuntar amb el petit poble, no? Amb el petit poble. I d'això va néixer, és el que va explicar un professor de l'Universitat de Barcelona, d'això va néixer aquest desig de pactisme que és fonamental en aquest moment a Catalunya. Encara és que sempre ha estat una manera de fer dins de la nació catalana. Això va entrenar les Corts en aquest moment i finalment, a la meitat del segle XIV, el naixement de la Generalitat, el general, de la Generalitat de Catalunya. Doncs tot això va ser explicat d'una manera extraordinària, com també va ser explicat per una professora de dret, els drets humans, no? com dir la història a partir d'aquest moment i també amb l'importància d'aquest moment de la treva, la pau i treva de Déu, va ser una manera de prendre consciència que els drets humans se poden cada vegada més ser més forts, posem tothom dins d'una taula i parlant. No? I això fa que hi ha aquesta voluntat i nosaltres sem, jo diria, en primera línia per això. Perquè això es va passar a Toluja amb el sinode d'Elna, que hi va haver també d'altres molt importants, el sinode de Vic, en 1033, i aquell sinode el que va fer és pas únicament pau i treva de Déu, és també l'organització, jo diria, física dels pobles per poder protegir la gent més dèbils. I és d'aquí també que va néixer una organització formal de les celleres, de les sagreres, amb l'espai sagrat, o sagrera, i amb els cellers que posaven aquí per posar tot el que necessitava la gent per viure en pau i per viure en seguretat. Donc, és d'aquí que va néixer finalment un urbanisme que tenim nosaltres, que és l'urbanisme que tenim nosaltres des del sud d'Occitània fins a Barcelona. Quasi tots els pobles van néixer així, no? Amb l'església, ben entès, l'església que l'espai sacrat a costat de l'església, que era un espai de seguretat, no? I els cellers ho posaven tot. I sabeu que ja també participarem amb això, perquè se m'entrinc de fer un centre d'interpretació d'aquest urbanisme de l'any 1000, del naixement de les celleres i dels pobles d'aquí. Serà inaugurat també això l'any que ve i farà part d'aquests esdeveniments que tot l'any, a partir del 11 de setembre, d'aquí va dir el president del Parlament, va dir que començaria l'11 de setembre del 2026 fins al desembre 2027. Hi haurà tota una sèrie d'explicacions, de conferències, jo diria de tertúlies, però també de música, de teatre, d'ajuntaments, de possibilitats de desenvolupament d'aquestes senyeres i sobretot també d'aquest esprit de pau. No? De la idea que aquesta voluntat de preservar la pau, d'empatxar les guerres, o en tot cas de diminuir les conseqüències de les guerres, bé, finalment va néixer aquí a Toluges.
2: Per totes aquestes raons, Iu escapa, entenem perfectament que mil anys després, malauradament, és encara d'actualitat aquesta necessitat de parlar de pau, de pactisme, com ho has dit, doncs important celebrar aquest mil·lenari. No penses que a Catalunya Nord, de moment, estem fent tard per fer aquesta celebració, que a més ens serviria per prendre consciència de la importància d'aquest fet històric?
3: Ben entès. Ho fem molt tard i pel moment poques persones són conscients d'això, perquè qui hi havia allà en aquest, al Parlament, hi havia ben entès la gent de Toulouse, que havien estat convidats, ells, hi havia el bisbe de Perpinyà. Per què? Perquè finalment qui era responsable d'això? El bisbe d'Elna i també l'abat de Sant Miquel de Cuixà, que era l'abat Oliva. Doncs hi havia el bisbe de Perpinyà, hi havia gent de Prada, gent del Consell Departamental i nosaltres de Pesià. I és tot. Quasi res, no? És únicament molt puntual. Toulouse va venir perquè era imprescindible. És a Toulouse que va passar això. I Prada, perquè hi havia segurament una voluntat política. El Consell Departamental, ben entès, també una voluntat, jo diria, política de promoure això. Nosaltres a Pesià, perquè no ens interessem això, amb l'història de la Cellera, i també hi ha una voluntat de fer conèixer aquesta història, aquestes arrels que podem tenir, no pas per pensar únicament al passat, però per anar a aprofitar, per arreglar els pobles, per donar un sentit a tota l'acció política actual. I ben entès amb això, per afirmar que nosaltres sempre defensem la pau. És únicament el paper del polític, és pas de fer guerres, és d'ajudar tothom, parlant amb tothom, tot a l'entorn d'una taula, com se va fer el mes de maig aquí a Toulouse, 1027 a Toulouse, per veure com podem fer per promoure la pau i per promoure que la gent puguin viure cada vegada millor. És un repte, ben entès. És un repte, és pas un somni, és un repte. I és evident que això s'arregla pas únicament així. Però sense parlar, sense considerar que cal parlar amb tothom i sense considerar que és el projecte, finalment, essencial de tothom, entre qualsevol idea política que pots tenir, evidentment que és complicat de fer avançar. I aquí, per exemple, el que falta és aquesta presa de consciència de que és completament imprescindible pel desenvolupament del territori de conèixer això. Perquè si no és per això que a molts llocs trenquen coses que podien tenir una importància extraordinària. I això té, evidentment, un enorme ressò sobre el moment. Perquè quan parles que fa mil anys ja n'hi ha que havien fet tot l'impossible per promoure la pau, per protegir la gent més feble, més dèbil, no? Això hi ha mil anys. Ben entès que això va pas funcionar al 100%, però va ajudar molt a prendre consciència. I aquesta consciència encara existeix al dia d'avui. És dins l'idea de pactisme, l'idea de compromís, entre totes les parts de població. I jo crec que aquí, per exemple, nosaltres, aquell desig de compromís, vaig al meu, no se veu pas mai. Al contrari, cal fer conflictes, se cal tancar dins de capells, no? Per tothom, no? Ho veiem, per exemple, al dia d'avui, per llestar el nom hipotètic del departament. Cal canviar, perquè Pirineu Oriental, bon, ningú sap on és, no? Ningú ara sap el que és Oriental. I doncs, tindríem de fer un pactisme, unes discussions, d'on sortiria una voluntat comuna, i encara si és pas la teua, i bé, i cal anar també, perquè el més important és la voluntat comuna per per ajudar tothom per l'interès general. I això el tenim pas. Encara que nosaltres aquí tenim aquest exemple extraordinari i aquest exemple l'havíem dins dels textos, dins de la idea, dins del concepte, però l'havíem també dins les pedres, dins la forma del poble, dins les formes del poble d'aquí. Això és concretament les Cellers, les Sagreres, els pobles d'aquí, tots, quasi tots, menys a Cerdanya, perquè és una altra cosa, però tots aquests pobles d'aquí, i també a l'Empordà, amb aquestes Celleres, on la gent es van juntar finalment per tenir aquesta protecció i per buscar la pau, per poder viure, per poder viure d'una manera més tranquil·la i la més positiva possible. Això ho podem veure dins les pedres i les formes del poble, dins les places que ha escoltat de les iglesis, per tot, no? Les pedres parlen d'això aquí. I la gent saben pas escoltar el que diuen.
2: Mil anys de Pau i Treva de Déu, serà el 2027, i ho escapa. Les pedres parlen i nosaltres no sabem escoltar, doncs en tornarem a parlar ben segur àmpliament en els pròxims mesos i durant un any, i ja podem avançar que estem preparant una sèrie de propostes radiofòniques amb tu, entre altres, doncs, per fer conèixer millor tota aquesta història tan important i que finalment ens ha acompanyat fins avui en dia. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, amb veig 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Encara un dia amb un cel serè i molt assolellat. Els vents són de marinada o de llevant una mica més potents que ahir, tot i que fa calor, i molta calor són aquests fluxos que temperen l'atmosfera. I que fa que d'un punt de vista purament oficial no estem en situació canicular, tot i que sí, a part a cotes altes, passem nits dites tropical, però el termòmetre encara hauria de pujar més demà i al cap de setmana. Per avui, 21 a Riutort, 26 a Sallagosa, 30 a Soanyes, 32 a Clarà i 31 a Balmanya, 32 a Estagell i Castellnou, Toulouse i Palaldà, 29 a Prats de Molló i a Polies a Borremart. L'índex UV és a 10 a Cerdanya. Avui és Santa Marina. El sol se'n va a dormir a les 9:34 al pas de la casa.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
3: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: El disc de la setmana a Ràdio Arrels aquests dies es queda a Catalunya Nord perquè presentem el treball d'en Ramon Gual. Ramon, tu per fer música, escriure cançons i tot això, què és el que t'inspira?
5: A vegades, més aviat, el que passa en el moment on passa, on s'ha d'arribar a les coses, la temàtica, diguéssim, del moment, però també l'atzar. L'atzar de caure en un llibre o de poesia, en un text, i això m'inspira, sí. Però també, a vegades, senzillament, posar-se a agafar la guitarra o posar-se al piano, i també les melodies venen.
4: I els estils musicals que t'inspiren més? Abans em parlaves de cançó francesa, de jazz una mica, què més?
5: Quan vaig entrar a la Gram al començament dels anys 80, vaig aprendre la bossa nova. I doncs no en sabia mai gaire bé, perquè havia fet només música tradicional, i en les músiques tradicionals els compassos musicals són o bé dos temps o bé tres temps, era molt senzill. I en canvi aquí a la Gram me calia fer bossa nova, i vaig descobrir sí, l'interès de fer un acompanyament en estil bossa nova.
4: I tu quants anys fa que et dediques exclusivament a la música?
5: Exclusivament a la música, de fet, vaig molts anys, escolta, d'ençà del 78, que vaig començar oficialment a pujar dalt d'un escenari amb el Matías, però exclusivament no, perquè durant més de 30 anys tenia una feina, doncs he treballat a costat, això ho feia més, de cantar en el món associatiu. Tot el que he fet amb el Matías, el Crescendo i la Gram, això, tot això ha estat en el món associatiu. I és en 2015 que vaig deixar la meva feina d'impressor i que llavors durant 10 anys he fet d'intermitent de l'espectacle, doncs professionalment.
4: I doncs durant tots aquests anys de carrera musical, inclús

0: els anys on també treballaves al costat, has tingut moments de dubtes o moments de dificultats que pensaves potser la música no és una cosa per mi? Hi ha hagut aquests qüestionaments no. O gens ni mica? Sempre has tingut clar que...
1: Mai.
0: No, que volies fer música.
1: Sí, sí. Hi ha una cosa que m'havia pertorbat, encara una vegada, si tornem una mica enrere, parlant del Guillem de Cabestany, i era el cantant Jordi Auvergne, que al cap de 2 o 3 anys que havien començat a cantar, ell va decidir tot d'un cop plegar. I jo me'n recordo perquè era jove, i quan vaig aprendre que ell, un cantant, volia deixar de cantar, vaig pensar com pot ser això, com pot existir... I de fet, sí, ho va deixar durant un temps, després hi va tornar, però va tenir ell feblesa en aquest nivell. Jo no, personalment. Tota la vida no he pas fet una prioritat de tenir contractes o de tenir actuacions. Per mi la prioritat era de cantar, encara si fos a casa meva tot sol o amb alguns amics, per mi era suficient.
0: I si m'haguessis de dir els millors moments de la teva carrera musical... Fins ara, quins han sigut?
1: N'hi ha molts. N'hi ha molts. Escolta, bé, els millors moments van ser quan vaig començar amb el Matías Masarico. El primer concert ho vam fer amb ell a Sant Miquel de Cuixà, imagina't. Jo que vivia a Codalet, vaig anar a tocar a l'interior de Sant Miquel de Cuixà. Va ser formidable. Després, els primers concerts que vaig fer amb la Gram, també... Era un somni d'adolescent, jo coneixia la Gram una mica de lluny, però el fet de poder hi entrar, de fer un disc amb ells i de començar a ser un membre de la Gram també va ser extraordinari. Amb el Crescendo hem fet quantitat de coses, actuacions. El Crescendo és un grup que ha actuat potser més al Principat de Catalunya que no pas a Catalunya Nord. Hem fet centenars d'actuacions al Principat de Catalunya. Doncs hem viscut plenament moltes coses boniques.
0: Ara ens tocaràs la cançó Si fossis, que és un poema de Miquel Martí i Pol que has musicat tu.

0: Ramon Gual, moltes gràcies. Per què l'has escollit, aquest poema?
1: Aquest poema el vaig descobrir a Barcelona, a casa d'una amiga que tenia aquest llibre de poesia que es diu Cada mot un món, de Miquel Martí Pol, i jo no coneixia pas en aquest moment aquest poeta. I vaig llegir aquest poema, em va agradar moltíssim. Vaig tornar a casa amb el recull de poesia i ho vaig musicar bastant ràpidament. Després, anys més tard, em vaig avisar que de fet és un poema que era bastant conegut i que un altre cantant del Principat, que es diu Ramon Muntaner, l'havia també musicat i no ho sabia. Però és, realment el que m'agradava és aquesta forma que ja trobem en d'altres cançons tradicionals. Si fossis terra, creixeria amb tu, si fossis ombra, em posaria sota. Bé, tot aquest estil ja existia en d'altres cançons i, a més, aquest va ser un ple personal perquè és la primera cançó que vaig portar a la Gram. Quan vaig entrar a la Gram em van demanar de portar cançons perquè havien de fer creacions, i és la primera que vaig portar al conjunt de la Gram quan vaig entrar l'any 80. I anys més tard, si penso que era 89, el Miquel Martí Pol va venir a Prat a l'Universitat Catalana d'Estiu, que li van fer un homenatge i vaig tenir la sort de li cantar a davant d'ell. Sí.
0: I això de musicar poemes és una cosa que has fet sovint durant la teva carrera musical.
1: Sí.
0: Com se't va acudir fer-ho per primer cop?
1: T'ho dic perquè suposo que no sabia gaire d'escriure, potser que encara avui no en sé gaire d'escriure cançons, i llavors, com que no em convenia el que escrivia, em convenia sempre les melodies i no pas la lletra. Potser que sóc més aviat un músic i no pas un escriptor. I doncs vaig mirar poemes i llegir aquests poemes i trobava una mica, finalment, tot el que em convenia.
0: Ramon Gual, moltes gràcies. Escoltàveu el disc de la setmana i ens retrobem demà per al final d'aquesta entrevista.
2: Radio Arrels, a Prada, 95.5.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. Us anuncio que el divendres 19 de juny a les 6 la Biblioteca de Prada acull Jean Boisset per a una xerrada al voltant del seu llibre El sistema de les torres de senyals dels Pirineus Orientals o seguint els passos d'Annie de Pous. Descobriu la fascinant història de les torres de senyals que antigament vigilaven el nostre territori i converseu amb l'autor.
2: Bon dia, sóc de Joan Ferris de l'associació Terre Univers de Soulé. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori venim a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terreunivers.com o trucar el 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
3: Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Cultura a Radio Arrels. Amb Enric Balaguer.

0: Actualment, i fins al 7 d'agost, es pot veure una exposició de fotografies lligades al Festival de Prades amb títol Entre coulisses, le Festival de Prades à travers l'objectif de François Serre. És una mirada íntima mitjançant 60 clichés inèdits i estats enmig d'una donació per François Serre de 900 negatius a la Fundació Pau Casals.
1: Fa 13 anys vam rebut una sol·licitud d'una carta del François Serre.
0: Sandra Mascré, directora del Festival Pau Casals.
1: Que volia fer una donació a l'Ajuntament de Prades d'aquestes 900 fotos. Com aquí a Prades no tenim una biblioteca o un arxiu, va donar el contacte de la Fundació Casals i doncs el François Serre va posar en contacte amb la Fundació. Ara va començar tot aquesta història de fer una exposició amb les millors clichés, millors fotos de François Serre, que és com si hi havia una part de la memòria d'aquesta època que va exposar a la llum.
0: L'exposició reuneix principalment fotografies preses a la sagristia de l'Església de Prades, un lloc que era al cor del festival, un lloc de trobada entre músics, organitzadors o periodistes. François Serre, aleshores un jove estudiant no professional de l'imatge, ha pogut immortalitzar escenes úniques. Senyor François Serre, què és aquesta exposició i d'on ve?
2: Són les fotos que vaig prendre en la sagristia de l'Església de Prades durant el festival, els 4 darrers anys del festival, gràcies a Enric Casals, que me va donar la permissió d'entrar a la sacristia durant tot el festival. I aquí tenim fotos íntimes del festival.
0: Són fotos que havien potser dormit molt de temps a casa vostra?
2: Sí, més de 50 anys que han dormit a ma casa tinc de donar això perquè Casals no és meu. Casals és un home per tot el món entier i tot això que són records de Casals tenen de ser mostrat a tothom.
0: Era fàcil d'apropar al mestre?
2: Molt fàcil. Era molt simple, fàcil i molt fàcil de parlar amb ell. L'única dificultat és que sempre me parlava en francès. Sabia pas que jo podia entendre el català i mai he pogut dir «Vostè pot parlar català», i mai he pogut...
0: El dia del vernissatge, Elisabet Turon, neta d'Enric Casals i filla de Pau Casals, era present. Heu viscut una part d'aquests moments, aquestes fotos us parlen?
3: Sí, em parla molt. I a més, si es dona compte, hi ha moltes fotografies que estic al costat del meu oncle i padrí i és molt maco per mi de ser aquí en aquesta inauguració a Prades. Ja la vaig veure a Sant Salvador l'any passat. La mama, quan va complir els 104 anys, va poder mirar les fotos i de la seva infància.
0: Al mateix temps, és un homenatge, sempre parlem de Pau Casals, però sembla que com més va, menys se descuida Enric Casals.
3: Això és molt important i tinc que donar les gràcies a totes les persones que no s'obliden del meu avi, que ha fet molt per el seu germà i per el Festival de Prades. I moltes gràcies per recordar-vos d'ell.
0: Esteu encara fidel al festival?
3: Sí, encara hi vaig. Cada any participo 4 o 5 vegades al Festival de Prades.
0: Moltes gràcies, Elisabet Turon Casals.
3: Això mateix, sí.
0: Aquesta recuperació dels fitxers ha estat possible gràcies a l'ajuda econòmica de la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de la Fundació Pau Casals. L'exposició es pot visitar a dos llocs a Prades, l'Espai Martí Vives i l'Ajuntament de Prades, tots dos al carrer del Palau de Justícia.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels, les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Perpinyà va acollir ahir al Palau dels Reis de Mallorca el final del projecte europeu Local for Flood. Aquest projecte s'ha centrat en el risc d'inundacions sobtades als països mediterranis, una problemàtica molt present a tots els països catalans. Meritxell Abril és coordinadora del projecte.
2: Aquest projecte s'ha focalitzat en la gestió del risc associat a les inundacions sobtades, que són uns esdeveniments, no?, que cada cop són més freqüents a la zona mediterrània. Sempre ho han sigut, però ara, a causa del canvi climàtic, l'augment de temperatures, fa que siguin cada cop més freqüents i més intensos. I llavors tenim un repte, que és incorporar la gestió de les inundacions sobtades a la gestió del risc d'inundació.
1: I Canet del Rosselló inaugura aquest vespre una exposició sobre el pintor, poeta i ceramista Gumersind Gumila, nascut a Maó però amb una llarga trajectòria a Catalunya Nord. El nebot de l'artista i organitzador de l'exposició, Michel Borrego Estaví, reivindica l'obra del seu oncle.
3: Gumersind va començar, a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
1: L'exposició es podrà veure a la sala dels hospicis del poble de Canet i l'entrada és lliure cada tarda des d'avui i fins al 6 de setembre. I aquest 21 de juny, a la plaça Sant Martí de Perpinyà, el casal de la ciutat organitza la seva festa de Sant Joan. Enguany es prova un nou format, la trobada serà el diumenge durant tot el dia, en lloc del dissabte a la nit, com es feia fins ara. Es podrà gaudir de diferents activitats i de cantants nord-catalans que vindran a interpretar cançons. Una d'elles la coneixereu perquè és la Paula Escudero, que treballa aquí a Ràdio Arrels. Pablo Bonat és membre del Casal de Perpinyà.
4: Enguany doncs, hem decidit canviar el format més aviat de tarda i nit per un format més de dia i canviem també doncs, de dia. Passem de fer-ho dissabte a la tarda i a la nit i ho farem doncs, diumenge durant el dia, al mateix lloc, amb les mateixes activitats, diguem-ne, habituals, però canviem una mica la temporalitat, diguem. Tot això ho farem, com sempre, a la plaça del Mercat de Sant Martí, que és al final del carrer Foix, allà on se fa el Mercat de Sant Martí, a tocar del casal, on hi ha el pàrquing. Doncs convertim un pàrquing ple de botures que és poc agradable, doncs el convertirem en un indret agradable per passar-hi el diumenge amb taules, cadires i bon menjar i bones activitats per trobar-nos entre nosaltres, parlar amb els veïns i poder d'alguna manera gaudir del bon temps.
1: I a Cerdanyà, des d'avui fins al mes de setembre, cada dijous se celebrarà el Mercat Nocturn d'Estavà, que comença a les 6 del vespre a la plaça del Casal. I ara el temps.
5: Encara un dia amb un cel serè i molt assolellat. Els vents són de marinada o de llevant una mica més potents que ahir, tot i que fa calor, i molta calor són aquests fluxos que temperen l'atmosfera. I que fa que d'un punt de vista purament oficial no estem en situació canicular, tot i que sí, a part a cotes altes, passem nits dites tropical, però el termòmetre encara hauria de pujar més demà i al cap de setmana. Per avui, 21 a Riutort, 26 a Sallagosa, 30 a Soanyes, 32 a Clarà i 31 a Balmanya, 32 a Estagell, Castellnou, Toluges i Palaldà, 29 a Prats de Molló i a Polies, a Borremart. L'índex UV és a 10 a Cerdanya. Avui és Santa Marina. El sol se'n va a dormir a les 9:34 al pas de la casa.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
9: Thank you.
6: Dites d'arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
9: Som a Elna, al conservatori de l'associació Terra dels Avis, amb el Joan Lluís Mas. Bon dia.
10: Bon dia, Miquel.
9: I avui encara no hem dinat, per tant aquesta expressió avui, amb l'esmorzar no en tenim prou, però quina expressió ens portes?
10: Sí, si havies dinat i força ben dinat, amb un salpiquet de mongetes, te podria dir que vas tip com un tirú. Bé, no, no hi vas tip com un tirú.
9: No, un cafè amb llet no,
10: que són
9: no
10: els, serveix. Què són els tiruns, Miquel?
9: M'ho has dit abans, si no, no ho sabia. Però jo l'indic ànec.
10: Sí, el tirú és la denominació, com a mínim, a la plana rossionesa dels ànecs, de canar, doncs. Un tirú o una tiruna. I, doncs, hi ha una expressió que diu tip com un tirú o tipa com una tiruna, que això ho deia la meva padrina, també, perquè, evidentment, quan han menjat força, els tiruns tenen el pap ple i, doncs, i també saps que se poden engreixar, enfitar també.
9: Clar, precisament els tiruns, els ànecs, a vegades els enfitaven. Aquí tinc un estri a la mà. Sí. Si m'aguantes el micròfon el faré anar. Que faci. I això, bàsicament, entenc que li posaven...
10: Sí.
9: És com un embut?
10: És un embut, sí. I llavors es poses a dins el que li vols donar, amb què el vols enfitar. I hi ha una manivela i a mesura que gira la manivela, això va baixant per la força dins d'aquest pobre animal per li omplir el pap amb això.
9: Era un instrument, sí, gairebé de tortura,
10: de tortura,
9: però
10: sí.
9: Ah, doncs molt bé, amb això, sí. D'aquí ha vingut la frase, no? De...
10: Sí, tip com un tirú. L'única cosa és que aquest instrument que tenim aquí no ve del Rosselló, no ve de Catalunya Nord, ve de, més aviat de la part d'Occitània on això ho feien. Bé, estaria bé que si hi ha gent que ho escuta en això i que, si no es pot dir, perquè són quasi bé segur que se devia fer també en alguna part d'aquí de Catalunya Nord, i si hi ha gent que tenen records que ho hagin fet ells o que ho hagin fet els seus pares, els seus avis, estaria bé que se posessin en contacte amb nosaltres per nos-ho explicar.
9: Doncs queda clar, es poden posar en contacte amb l'Associació Terra dels Avis.
10: Moltes o amb Arrels.
9: O amb Arrels, sí, també. Sí. Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
10: Gràcies, Miquel.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
7: Radio Arrels. Anne Fiac, 95.

se trenqui el silenci que no es mereixi el debat. Si hem de treure rocs d'una terra de foc, que sigui per sembrar una esperança tan volguda. Si hem de cantar junts

Si hem d'esborar el mal i descuidar les penes, que vinguin com de pals, nos en sabrem desprendre. Si som tan pobres avui, per què quedar-ho sempre? Tenim ben a la falç i anem segant la bona herba. Si hem de començar, fem pas ver el demà, que sigui del bon peu, sense vergonya.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels, les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Perpinyà va acollir ahir al Palau dels Reis de Mallorca el final del projecte europeu Local for Flood. Aquest projecte s'ha centrat en el risc d'inundacions sobtades als països mediterranis, una problemàtica molt present a tots els països catalans. Meritxell Abril és coordinadora del projecte.
2: Aquest projecte s'ha focalitzat en la gestió del risc associat a les inundacions sobtades, que són uns esdeveniments, no?, que cada cop són més freqüents a la zona mediterrània. Sempre ho han sigut, però ara, a causa del canvi climàtic, l'augment de temperatures, fa que siguin cada cop més freqüents i més intensos. I llavors tenim un repte, que és incorporar la gestió de les inundacions sobtades a la gestió del risc d'inundació.
1: I Canet del Rosselló inaugura aquest vespre una exposició sobre el pintor, poeta i ceramista Gumersind Gumila, nascut a Maó però amb una llarga trajectòria a Catalunya Nord. El nebot de l'artista i organitzador de l'exposició, Michel Borrego Estaví, reivindica l'obra del seu oncle.
3: Gumersind va començar, a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
1: L'exposició es podrà veure a la sala dels hospicis del poble de Canet i l'entrada és lliure cada tarda des d'avui i fins al 6 de setembre. I aquest 21 de juny a la plaça Sant Martí de Perpinyà, el casal de la ciutat organitza la seva festa de Sant Joan. Enguany es prova un nou format, la trobada serà el diumenge durant tot el dia en lloc del dissabte a la nit com es feia fins ara. Es podrà gaudir de diferents activitats i de cantants nord-catalans que vindran a interpretar cançons. Una d'elles la coneixereu perquè és la Paula Escudero, que treballa aquí a Ràdio Arrels. Pablo Bonat és membre del Casal de Perpinyà.
4: Enguany doncs, hem decidit canviar el format més aviat de tarda i nit per un format més de dia i canviem també doncs, de dia. Passem de fer-ho dissabte a la tarda i a la nit i ho farem doncs, diumenge durant el dia, al mateix lloc, amb les mateixes activitats, diguem-ne, habituals, però canviem una mica la temporalitat, diguem. Tot això ho farem, com sempre, a la plaça del Mercat de Sant Martí, que és al final de carrer Foix, allà on se fa el Mercat de Sant Martí, a tocar del casal. On hi ha el pàrquing, doncs convertim un pàrquing ple de botures que és poc agradable, doncs el convertirem en un indret agradable per passar-hi el diumenge amb taules, cadires i bon menjar i bones activitats per trobar-nos entre nosaltres, parlar amb els veïns i poder d'alguna manera gaudir del bon temps.
1: I a Cerdanyà, des d'avui fins al mes de setembre, cada dijous se celebrarà el Mercat Nocturn d'Estavà, que comença a les 6 del vespre a la plaça del Casal. I ara el temps.
5: Encara un dia amb un cel serè i molt assolellat. Els vents són de marinada o de llevant una mica més potents que ahir, tot i que fa calor, i molta calor són aquests fluxos que temperen l'atmosfera. I que fa que d'un punt de vista purament oficial no estem en situació canicular, tot i que sí, a part a cotes altes, passem nits dites tropical, però el termòmetre encara hauria de pujar més demà i al cap de setmana. Per avui, 21 a Riutort, 26 a Sallagosa, 30 a Soanyes, 32 a Clarà i 31 a Balmanya, 32 a Estagell, Castellnou, Tolosa i Palaldà, 29 a Prats de Molló i a Polies a Borremart. L'índex UV és a 10 a Cerdanya. Avui és Santa Marina. El sol se'n va a dormir a les 9:34 al pas de la casa.
6: Ràdio Arrels, a Codelet, 95.5.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat. I junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.
7: Ràdio Arrels.
1: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Lluís Llach.

Hem sentit Mar a Mar, que és una cançó de Lluís Llach, un músic català nascut l'any 1948 i que va passar la seva infantesa al vilatge de Verges, al Baix Empordà. Va ser l'últim dels músics que es va integrar als 16 jutges i és capdavanter de la nova cançó i el cantant català més conegut arreu del món. Llach ha destacat amb un repertori molt divers i amb cançons molt compromeses políticament, que farien que a principis dels 70, encara amb la dictadura franquista a l'estat espanyol, s'hagués d'exiliar a París durant 2 anys. Allà actuaria al Teatre Olímpia en un famós concert i coneixeria altres grans compositors d'abast internacional. El concert més destacat de Lluís Llach va ser, però, el 6 de juny del 1985, quan va omplir el Camp Nou de Barcelona en un dels concerts més grans que s'havien fet a Europa fins aquell moment. Ja de més gran, Llach ha deixat la carrera musical i s'ha centrat en la militància política. Primer com a diputat al Parlament, amb la llista unitària independentista de Junts pel Sí, i més tard com a president de l'Assemblea Nacional Catalana.

0: Acabem de sentir la cançó Abril 74, una cançó que va escriure Lluís Llach parlant de la Revolució dels Clavells, que va ser un alçament militar i polític que va tenir lloc a Portugal el dia 25 d'abril del 1974 i que va acabar amb el règim d'Antonio de Oliveira Salazar, una dictadura que havia estat des dels anys 30. Aquest alçament es va produir en part gràcies a la ràdio, perquè per comunicar als soldats en quin punt de l'alçament estaven i què s'havia de fer, sonaven una cançó determinada a la ràdio. De fet, l'alçament va començar a les 10:55 de la nit, quan van sonar E Depois do Adeus, que era una cançó que havia sonat aquell mateix any a Eurovisió per part de Portugal. Aquest alçament s'ha conegut com la Revolució dels Clavells perquè es diu que la població civil repartia clavells a les forces armades i els posava dins dels fusells, i era una manera de demostrar que l'exèrcit no volia disparar contra la població civil, sinó que anava contra el règim. Aquest alçament militar portuguès va permetre acabar amb aquesta dictadura de Salazar i instaurar-hi un règim democràtic, i va ser una visió d'esperança també per part de molts antifranquistes de l'estat espanyol que veien en Portugal el que s'havia de fer. De fet, Lluís Llach va escriure aquesta cançó i la va publicar l'any 75, és a dir, un any després d'aquesta revolució, en l'àlbum Viatge a Ítaca. Amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts amb Lluís Llach, evidentment una de les veus més importants de la història de la música en català. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Lluís Llach.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

Marquesa, si aquest meu rostre mostra els signes de l'edat, d'aquí un temps veureu que el vostre no serà més ben tractat. Marquesa, si aquest meu rostre

coses les destrossa com hi ha món. Marcirà les vostres roses així com m'arruga el front. El temps les més belles coses les destrossa com hi ha món. Marcirà les

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Nits com una gorja de llops, amb temporals, llucets i trus, més fort que tu et cridava el vent, bo per te fotre un espavent. Era la nit d'en Frankenstein.

se retira tranquil·lament, sense pensar, evidentment, que l'esperava en Frankenstein.

dreta, se li presenta la silueta d'aquell home desgavellat amb les ungles com un gat. Frankenstein,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels, les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Perpinyà va acollir ahir al Palau dels Reis de Mallorca el final del projecte europeu Local for Flood. Aquest projecte s'ha centrat en el risc d'inundacions sobtades als països mediterranis, una problemàtica molt present a tots els països catalans. Meritxell Abril és coordinadora del projecte.
3: Aquest projecte s'ha focalitzat en la gestió del risc associat a les inundacions sobtades, que són uns esdeveniments que cada cop són més freqüents a la zona mediterrània. Sempre ho han sigut, però ara, a causa del canvi climàtic, l'augment de temperatures, fa que siguin cada cop més freqüents i més intensos. I llavors tenim un repte, que és incorporar la gestió de les inundacions sobtades a la gestió del risc d'inundació.
2: I Canet del Rosselló inaugura aquest vespre una exposició sobre el pintor, poeta i ceramista Gumersind Gumila, nascut a Maó però amb una llarga trajectòria a Catalunya Nord. El nebot de l'artista i organitzador de l'exposició, Michel Borrego Estaví, reivindica l'obra del seu oncle.
4: Gumersind va començar, a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
2: L'exposició es podrà veure a la sala dels hospicis del poble de Canet i l'entrada és lliure cada tarda des d'avui i fins al 6 de setembre. I aquest 21 de juny, a la plaça Sant Martí de Perpinyà, el casal de la ciutat organitza la seva festa de Sant Joan. Enguany es prova un nou format, la trobada serà el diumenge durant tot el dia, en lloc del dissabte a la nit, com es feia fins ara. Es podrà gaudir de diferents activitats i de cantants nord-catalans que vindran a interpretar cançons. Una d'elles la coneixereu perquè és la Paula Escudero, que treballa aquí a Ràdio Arrels. Pablo Bonat és membre del Casal de Perpinyà.
5: Enguany hem decidit canviar el format més aviat de tarda i nit per un format més de dia i canviem també de dia, passem de fer-ho dissabte a la tarda i a la nit i ho farem diumenge durant el dia, al mateix lloc, amb les mateixes activitats, diguem-ne, habituals, però canviem una mica la temporalitat, diguem. Tot això ho farem, com sempre, a la plaça del Mercat de Sant Martí, que és al final de Carrefour, això ja allà on se fa el Mercat de Sant Martí, a tocar del casal. On hi ha el pàrquing, doncs convertim un pàrquing ple de botures que és poc agradable, doncs el convertirem en un indret agradable per passar-hi el diumenge amb taules, cadires i bon menjar i bones activitats per trobar-nos entre nosaltres, parlar amb els veïns i poder d'alguna manera gaudir del bon temps.
2: I a Cerdanyà, des d'avui fins al mes de setembre, cada dijous se celebrarà el Mercat Nocturn d'Estavà, que comença a les 6 del vespre a la plaça del Casal. I ara el temps.
6: Encara un dia amb un cel serè i molt assolellat. Els vents són de marinada o de llevant una mica més potents que ahir, tot i que fa calor, i molta calor són aquests fluxos que temperen l'atmosfera. I que fa que d'un punt de vista purament oficial no estem en situació canicular, tot i que sí, a part a cotes altes, passem nits dites tropical, però el termòmetre encara hauria de pujar més demà i al cap de setmana. Per avui, 21 a Riutort, 26 a Sallagosa, 30 a Soanyes, 32 a Clarà i 31 a Balmanya, 32 a Estagell, Castellnou, Toulouse i Palaldà, 29 a Prats de Molló i a Polies, a Borremart. L'índex UV és a 10 a Cerdanya, avui és Santa Marina. El sol se'n va a dormir a les 9:34 al pas de la casa.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

pot semblar un matí més, de veritat que no ho és, perquè avui he volgut dir que sí. Heu après a trobar tots dos junts un camí, batallant del matí al capvespre.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Andorra amb Àngels Mac. Andorra, el país sobirà, és l'únic que té català com llengua oficial i pròpia, i és que Àngels Mac, és que hi ha atacs contra la llengua, com se poden pensar per als altres parts dels països catalans?
1: Bé, la situació d'Andorra respecte als demés és evident que és molt diferent, perquè nosaltres doncs, la tenim com a llengua oficial per escrit amb una ordinació del Consell General des del 1938, ratificat el 1968, però a més doncs, també posteriorment a l'any 99 i una última llei el 2024. Per tant, doncs, podem legislar, tenim més eines per poder doncs, protegir la nostra llengua oficial. Nosaltres més que atacs veiem doncs, com són reptes que se'ns presenten bàsicament perquè és un país doncs, que rep molta immigració temporera, o sigui, amb feines temporals per, per les estacions d'esquí o per l'hostaleria a l'estiu, i per tant doncs, fa falta també doncs, una protecció perquè no la perdem, perquè si tenim molta gent de fora que parlen altres llengües i ja s'entenen entre ells, doncs no perdem aquesta utilització del català, que és una riquesa per tots.
0: Les últimes lleis pel català de cara lligada als contractes de treball, no? És que això ha plantejat alguns problemes, reticències?
1: No, de fet, el que va fer va ser un gran increment de persones interessades en anar als centres d'autoaprenentatge i a les classes de català, que són les dues coses gratuïtes doncs, proporcionades pel govern d'Andorra, i doncs, hi ha hagut un increment. De fet, s'ha creat també un nivell A.1, doncs, que són 30 hores de classes de català, perquè doncs, tenen un diploma oficial, però a més és el que serveix per poder renovar el permís de residència, no els contractes de treball, sinó el permís de residència i treball per poder treballar a les persones que tenen contracte i permís per residir a les valls.
0: Parlem també, perquè potser hauria estat la bona introducció, quines són els idiomes parlats a Andorra, evidentment fora del català.
1: Sí, de fet és que hem de comptar també que Andorra té tres sistemes educatius gratuïts, que són el sistema religiós, que forma part del sistema espanyol, el sistema francès i el sistema andorrà. El sistema religiós, les classes són en català, el sistema espanyol, nacional espanyol, són en castellà, el sistema francès són en francès, però tenen també unes hores, tant l'un com l'altre, de classes en català i d'institucions del país, i l'escola andorrana, que des del 1982 dona classes, que va començar amb maternal i després va continuar amb primària i secundària i batxillerat i finalment la Universitat d'Andorra, que són en català. Llavors, doncs, els infants aprenen la llengua. Els pares, potser no, però ja tenen doncs, un referent a preguntar doncs, als seus fills quan tenen dubtes, perquè a Andorra hi ha al voltant de 100 nacionalitats diferents. Per tant, algunes nacionalitats molts, com espanyols o ara sud-americans, portuguesos n'hi ha uns 9.000, francesos n'hi ha uns 4.000, però hi ha nacionalitats d'arreu del món que doncs, tenen altres llengües, però amb petit nombre de persones.
0: Es pot viure a Andorra sense parlar català?
1: Sí, clar. sense parlar català i sense, o sigui, parlant la seva llengua, quan estan amb els seus, amb el seu entorn, doncs hi ha portuguesos que han après català i que doncs s'ho han fet seu i doncs es consideren del país, però d'altres doncs que han vingut grans i que viuen en el seu entorn de treball amb altres portuguesos, en els seus habitatges amb altres persones portugueses i no arriben a parlar una altra cosa que portuguès. Però doncs lo normal és que doncs si arribes amb nens petits, doncs almenys els nens n'aprenen. També s'ha de tenir en compte de que abans hi havia molts anglesos que venien la temporada d'hivern a esquiar i llavors venien molts monitors anglesos i neozelandesos i australians a fer la doble temporada, o sigui, el seu estiu venien a fer l'hivern a Andorra perquè tenien molt turista anglès. I llavors d'aquests alguns s'han quedat, però ara no és així, venen més espanyols a esquiar a Andorra i han vingut, les persones que han vingut són d'Amèrica del Sud, o sigui, argentins i Xile, que també fan la doble temporada quan ells tenen l'estiu a venir a Andorra a treballar l'hivern. Les persones que venen diverses temporades seguides, doncs ja aprenen català, però les persones que venen una sola temporada per 4 mesos no fan aquest esforç, no? Però sí que hi ha moltes persones que consideren que és una riquesa i una manera d'integrar-se al país poder parlar en català.
0: Andorra no fa part de la Unió Europea i actualment es proposa que el català sigui llengua de la Unió Europea. Com poden intervenir els andorrans, potser la gent, els andorrans mateixos, però les institucions?
1: Bé, Andorra, quan va entrar a la ONU o quan va entrar l'any 93, després de l'aprovació de la Constitució o entrant al Consell d'Europa, doncs ja hem introduït la llengua catalana al món i a Europa. De fet, el govern d'Andorra ha signat un acord d'associació amb la Unió Europea que està pendent de ratificació pels països de la Unió Europea i de referèndum a Andorra, però serà una forma també d'introduir la llengua catalana a la Unió Europea. No podrem traduir totes les lleis perquè se'n generen una quantitat ingent contínuament, però doncs, les més bàsiques sí que tindran una traducció al català i que, per tant, doncs, també hi ha altres lleis que són d'Andorra però que podrien ser utilitzades també doncs, pels territoris de parla catalana perquè doncs, són de temàtiques molt concretes que ja no depenen del país, sinó també doncs, poden ser utilitzables per Catalunya o si us deixen a la Catalunya del Nord també.
0: Àngels Mac, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Enric.

R. Els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Andorra amb Àngels Mac.

0: Radio Arrels, a Alenyà, 95. Escolteu Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Els orígens de la nostra llengua, al segle XIII, un savi va modernitzar el català. Amb la seva voluntat, la seva dèria de voler convèncer tothom de la seva doctrina cristiana, li va caldre trobar els nous mots, que no fossin en llatí, sinó en llengua popular, els nous mots per explicar els seus conceptes. Ramon Llull va fer entrar el català en el món de les llengües científiques. Religió, astronomia, filosofia, literatura, tots de conceptes que calia expressar en llengua vulgar per tal de comunicar amb el màxim de persones. Ramon Llull era un cortesà de vida mundana que ho va abandonar tot, fins i tot don i mainatges, per tancar-se com ermita i meditar abans de córrer món per compartir les seves reflexions sobre l'art del raonament, sobre la religió, la filosofia, la ciència, la moral i l'ordre social, bo, i sobretot per convertir els no cristians. Viatges per Europa, a prop dels dirigents de l'època, però també a Àfrica del Nord, on serà tancat al ganxo per culpa de les seves prèdiques cristianes. De Llull s'han conservat més de 200 obres. Una altra proesa del filòsof va ser viure fins als 83 anys.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludopia.
0: Radio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
4: Radio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Radio Arrels.
6: Bon dia, escolteu Radio Arrels, les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Perpinyà va acollir ahir al Palau dels Reis de Mallorca el final del projecte europeu Local for Flood. Aquest projecte s'ha centrat en el risc d'inundacions sobtades als països mediterranis, una problemàtica molt present a tots els països catalans. Meritxell Abril és coordinadora del projecte.
7: Aquest projecte s'ha focalitzat en la gestió del risc associat a les inundacions sobtades, que són uns esdeveniments, no?, que cada cop són més freqüents a la zona mediterrània. Sempre ho han sigut, però ara, a causa del canvi climàtic, l'augment de temperatures, fa que siguin cada cop més freqüents i més intensos. I llavors tenim un repte, que és incorporar la gestió de les inundacions sobtades a la gestió del risc d'inundació.
6: I Canet del Rosselló inaugura aquest vespre una exposició sobre el pintor, poeta i ceramista Gumersind Gumila, nascut a Maó però amb una llarga trajectòria a Catalunya Nord. El nebot de l'artista i organitzador de l'exposició, Michel Borrego Estaví, reivindica l'obra del seu oncle.
8: Gumersind va començar, a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
6: L'exposició es podrà veure a la sala dels hospicis del poble de Canet i l'entrada és lliure cada tarda des d'avui i fins al 6 de setembre. I aquest 21 de juny, a la plaça Sant Martí de Perpinyà, el casal de la ciutat organitza la seva festa de Sant Joan. Enguany es prova un nou format, la trobada serà el diumenge durant tot el dia, en lloc del dissabte a la nit, com es feia fins ara. Es podrà gaudir de diferents activitats i de cantants nord-catalans que vindran a interpretar cançons. Una d'elles la coneixereu perquè és la Paula Escudero, que treballa aquí a Ràdio Arrels. Pablo Bonat és membre del Casal de Perpinyà.
9: Enguany doncs, hem decidit canviar el format més aviat de tarda i nit per un format més de dia i canviem també doncs, de dia. Passem de fer-ho dissabte a la tarda i a la nit i ho farem doncs, diumenge durant el dia al mateix lloc, amb el mateix, les mateixes activitats, diguem-ne, habituals, però canviem una mica la temporalitat, diguem. Tot això ho farem, com sempre, a la plaça del Mercat de Sant Martí, que és al final del carrer Foix, allà on se fa el Mercat de Sant Martí, a tocar del casal. On hi ha el pàrquing, doncs el convertim un pàrquing ple de botures que és poc agradable, doncs el convertirem en un indret agradable per passar-hi el diumenge amb taules, cadires i bon menjar i bones activitats per trobar-nos entre nosaltres, parlar amb els veïns i poder d'alguna manera gaudir del bon temps.
6: I a Cerdanya, des d'avui fins al mes de setembre, cada dijous se celebrarà el Mercat Nocturn d'Estavà, que comença a les 6 del vespre a la plaça del Casal. I ara el temps.
5: Som el dijous 18 de juny. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 24 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana també present a la Salanca i al Baix Vallespí. Demà les temperatures seguiran sent iguals, les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prada, 17 a Prats de Molló i 13 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 34 al Conflent, 25 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana seguirà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prada i Prats de Molló i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda hi haurà unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya.
10: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.
11: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels. A Saragossa, 93.1.
4: Cultura a Ràdio Arrels.
10: Amb l'Oriana Penyer.
5: Aquest 21 de juny, el Casal de Perpinyà festeja doncs, la Sant Joan. En parlem amb un dels seus membres, en Pablo Bonat. Bon dia.
9: Bon dia.
5: Enguany proveu un nou format.
9: Sí, enguany doncs, hem decidit canviar el format més aviat de tarda i nit per un format més de dia i canviem també doncs, de dia, passem de fer-ho dissabte a la tarda i a la nit i ho farem doncs, diumenge durant el dia al mateix lloc, amb el mateix, les mateixes activitats, diguem-ne, habituals, però canviem una mica la temporalitat, diguem.
5: I justament, quines són aquestes activitats?
9: Doncs mira, com deia, la idea doncs, és que això, diumenge 21, doncs, a partir de les 11 del matí començaran les activitats obertes a petits, joves, grans i més grans. Doncs a les 11 hi haurà un espectacle infantil amb en Jaume Barri, que potser alguns coneixen perquè cada any participa a Identicat, el dia que Identicat se'n va pesillar de la Ribera. Després tenim els trucaires del casal, que proposaran diverses partides d'Scrabble en català i de truc a les 11:30. Després hi haurà una estona per fer l'aperitiu. A la 1 hi haurà un dinar, en el qual doncs, es podrà menjar una fideuà amb coques de Sant Joan. També amb possibilitat d'una opció pels vegetarians. Després, una mica de música de sobretaula amb algú que coneixes bé, la Paula Escudero, que ens presentarà el seu proper EP, L'Aigua Clara. Ens fa particularment il·lusió perquè la Paula va venir a la primera vegada que vam fer Sant Joan al carrer fa 12 anys i mira, ens fa molt de ple de tornar-la a acollir. I per acabar la jornada, doncs, a partir de les 4 farem una tarda de música amb en Raf Jumà, que tothom coneix i que vindré doncs, d'alguna manera a fer-nos gaudir amb la seva música. I en paral·lel, doncs, durant tot el dia hi haurà jocs de fusta amb també els habituals en aquesta festa nostra de la Casa d'Ujeu i comptarem també amb la presència de les associacions que durant l'any utilitzen el casal, doncs, que vindran a fer unes paradetes per poder explicar també el que fan i d'alguna manera mostrar doncs, aquesta xarxa que mirem de fer funcionar durant tot l'any a dins del casal.
5: I doncs tot això on es passa?
9: Tot això ho farem, com sempre, a la plaça del Mercat de Sant Martí, que és al final de carrer Foix, allà on se fa el Mercat de Sant Martí, a tocar del casal. On hi ha el pàrquing, doncs convertim un pàrquing ple de botures que és poc agradable, doncs el convertirem en un indret agradable per passar-hi el diumenge amb taules, cadires i bon menjar i bones activitats per trobar-nos entre nosaltres, parlar amb els veïns i poder d'alguna manera gaudir del bon temps.
5: I hi ha altres associacions també que participen en aquesta festa de Sant Joan?
9: Mira, la nostra idea d'alguna manera és el que deia, és fer partícips de la iniciativa les associacions que van participant anualment, durant tot l'any, perdó, al casal. No et puc fer la llista de les associacions que han confirmat assistència, perquè encara estem veient aviam qui pot venir i qui no pot venir, però la intenció és això, és poder d'alguna manera fer visible tota aquesta xarxa d'associacions que s'organitza al voltant del casal i que doncs, d'alguna manera nosaltres alimentem durant tot l'any, no? I ells ens alimenten a nosaltres, doncs ens semblava necessari i interessant que també tinguessin el seu lloc en aquesta festa. I evidentment després que el casal també, doncs, per exemple, col·labora al llarg d'any amb altres associacions, amb compartir material i evidentment doncs, aquestes col·laboracions d'alguna manera també les podem gaudir per aquesta festa, perquè evidentment doncs, logísticament, per exemple, doncs, trobar cadires per fer seure un centenar de persones, doncs ho podem fer perquè, doncs, com sempre, doncs, col·laborem mútuament amb altres associacions de l'entorn.
5: Doncs recordem que aquest diumenge 21 de juny el Casal de Perpinyà festeja la Sant Joan. Moltes gràcies, Pablo Bonat.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
10: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Cada dijous, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, tenim amb nosaltres un historiador. Iu Escapa, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, Iu, ens vols parlar ben bé d'un tema històric, però que finalment està commemorat, està celebrat aquests dies, i ho serà encara més l'any vinent. Ja ho hem dit, 1000 anys de pau i treva, un mil·lenari de pau i treva de Déu, del qual fins ara sembla que s'interessi més Catalunya Sud i concretament el Parlament de Catalunya que no pas Catalunya Nord, però això potser és un altre debat. Avui, Iu, ens vols parlar d'aquest llançament de les celebracions del mil·lenari de Pau i Treva que va tenir lloc la setmana passada al Parlament de Catalunya.
4: Sí, sí, sí, ben entès. Parlant d'això de l'interès, jo diria que hasta el sud, si voleu, encara que hi hagi ara un desig de ho fer conèixer, són coses que l'impacte d'això és molt poc conegut i sovint pot ser negat o d'una manera completament oblidat. Això és jo diria, el fet de descuidar la història. No? I molta gent pensa que la història va començar el dia que van néixer, no? I això fa que poden pas comprendre molts esdeveniments que passen en aquest moment i moltes coses que són les arrels de la nostra manera de viure, de ser, de fer política, etc. El que va passar és que l'altre dia van anar els Jean-Paul Piès, jo i l'alcaldessa, la Nathalie Piqué, van anar al Parlament de Catalunya, on hi havia, si voleu, una reunió per llançar el mil·lenari de Pau i Treva de Déu. Sabeu que això va ser amb el sinó de Delna i la reunió que hi va haver dins d'un camp el mes de maig 1027, dins d'un camp a Toulouges, el camp de maig, finalment reunint tota la gent, els poderosos i també els capellans i els bisbes i els monjos i també el poble. I això va donar, si voleu, el que en diem la pau i treva de Déu, una decisió de junts de treballar per la pau, una reunió, reunissem-nos junts per mirar de desenvolupar la pau, per mirar de promoure la pau. La pau que és pas únicament l'ausència de guerra, és únicament la voluntat de parlar perquè hi hagi pas guerra, una anticipació de les guerres, parlar amb una anticipació. I també, per la primera vegada, segur, almenys pensi dins aquesta Europa carolingiana, dins l'empire carolingià, la voluntat d'una treva. Al principi era el dissabte al diumenge, fins al dilluns al matí, i més tard se va fer del dijous fins al dilluns al matí. I això, si voleu, l'acte va ser d'una qualitat excepcional. Va passar un moment extraordinari. Pas únicament amb l'emoció, però amb el sentit d'aquest acte. Hi havia en Jordi Sabal, que va fer un poc de música medieval, va explicar el que era la música, que era la música, era un instrument, finalment, extraordinari, aquesta música medieval, aquesta música també de qualsevol moment, una eina extraordinària per juntar la gent, perquè finalment la música és un llenguatge universal. I amb això el Jordi Sabal va explicar amb mots extraordinaris com també la música tendria de ser un instrument de pau, no? Per juntar la gent i parlar d'això. I en pres, va passar una presa de paraula per dir que finalment aquest acte és un acte extraordinàriament important per Catalunya, perquè finalment és un acte que neixi Catalunya, no? Que neixi Catalunya dins d'un esperit particular. Això, per exemple, que neixi Catalunya amb aquest desig de parlar, de mirar, d'arreglar les coses, juntant la gent, però tothom, no? Tant la gent poderosa com el que podien ser els senyors d'aquest moment, tant també com eren els clers, que era fonamental en aquest moment també, i també s'ajuntar amb el petit poble, no? Amb el petit poble. I d'això va néixer, és el que va explicar un professor de l'Universitat de Barcelona, d'això va néixer aquest desig de pactisme que és fonamental en aquest moment a Catalunya. Encara és que sempre ha estat una manera de fer dins de la nació catalana. Això va entrenar les Corts en aquest moment i finalment, a la meitat del segle XIV, el naixement de la Generalitat, el general de la Generalitat de Catalunya. Doncs tot això va ser explicat d'una manera extraordinària, com també va ser explicat per una professora de dret, els drets humans, no? com dir la història a partir d'aquest moment i també amb l'importància d'aquest moment de la treva, la pau i treva de Déu, va ser una manera de prendre consciència que els drets humans se poden cada vegada més ser més forts, posem tothom dins d'una taula i parlant. I això fa que hi ha aquesta voluntat i nosaltres som, jo diria, en primera línia per això. Perquè això es va passar a Toluja amb el sinode d'Elna, que hi va haver també d'altres molt importants, el sinode de Vic, en 1033, i aquell sinode el que va fer és pas únicament pau i treva de Déu. És també l'organització, jo diria, física dels pobles per poder protegir la gent més dèbils. I és d'aquí també que va néixer una organització formal de les celleres i de les sagreres, amb l'espai sagrat, o sagrera, i amb els cellers que posaven aquí per posar tot el que necessitava la gent per viure en pau i per viure en seguretat. Doncs és d'aquí que va néixer finalment un urbanisme que tenim nosaltres, que és l'urbanisme que tenim nosaltres des del sud d'Occitània fins a Barcelona. Quasi tots els pobles van néixer així, no? Amb l'església, ben entès, l'església, que l'espai sacrat a costat de l'església, que era un espai de seguretat, no? I els cellers ho posaven tot. I sabeu que ja també participarem amb això, perquè se m'entrinc de fer un centre d'interpretació d'aquest urbanisme de l'any 1000, del naixement de les celleres i dels pobles d'aquí. Serà inaugurat també això l'any que ve i farà part d'aquests esdeveniments que tot l'any, a partir del 11 de setembre, d'aquí va dir el president del Parlament, va dir que començaria l'11 de setembre del 2026 fins al desembre 2027. Hi haurà tota una sèrie d'explicacions, de conferències, de tertúlies, però també de música, de teatre, d'ajuntaments, de possibilitats de desenvolupament d'aquestes senyeres i sobretot també d'aquest esprit de pau. No? De l'idea que aquesta voluntat de preservar la pau, d'empatxar les guerres, o en tot cas de diminuir les conseqüències de les guerres, bé, finalment va néixer aquí a Toluges.
3: Per totes aquestes raons, Iu escapa, entenem perfectament que 1000 anys després, malauradament, és encara d'actualitat aquesta necessitat de parlar de pau, de pactisme, com ho has dit, doncs important celebrar aquest mil·lenari. No penses que a Catalunya Nord, de moment, estem fent tard per fer aquesta celebració, que a més ens serviria per prendre consciència de la importància d'aquest fet històric?
4: Ben entès, ben entès. Ho fem molt tard i pel moment poques persones són conscients d'això, perquè qui hi havia allà en aquest, al Parlament, hi havia ben entès la gent de Toulouse, que havien estat convidats, ells, hi havia el bisbe de Perpinyà. Per què? Perquè finalment qui era responsable d'això? El bisbe d'Elna i també l'abat de Sant Miquel de Cuixà, que era l'abat Oliva. Doncs hi havia el bisbe de Perpinyà, hi havia gent de Prada, gent del Consell Departamental i nosaltres de Pesià. I és tot. El més, jo diria, és quasi res, no? És únicament molt puntual. Toulouse va venir perquè era imprescindible. És a Toulouse que va passar això. I Prada, perquè hi havia segurament una voluntat política. El Consell Departamental, ben entès, també una voluntat, jo diria, política de promoure això. Nosaltres, a Pesià, perquè ens interessem això amb la història de la Cellera i també hi ha una voluntat de fer conèixer aquesta història, aquestes arrels que podem tenir, no pas per pensar únicament al passat, però per aprofitar, per arreglar els pobles, per donar un sentit a tota l'acció política actual. I ben entès amb això per afirmar que nosaltres sempre defensarem la pau. És únicament el paper del polític, és pas de fer guerres, és d'ajudar tothom, parlant amb tothom, parlant amb tothom tot a l'entorn d'una taula, com se va fer el mes de maig aquí a Toulouse, 1027 a Toulouse, per veure com podem fer per promoure la pau i per promoure que la gent puguin viure cada vegada millor. És un repte, ben entès. És un repte, és pas un somni, és un repte. I és evident que això s'arregla pas únicament així. Però sense parlar, sense considerar que cal parlar amb tothom i sense considerar que és el projecte, finalment, essencial de tothom, entre qualsevol idea política pots tenir, evidentment que és complicat de fer avançar. I aquí, per exemple, el que falta és aquesta presa de consciència de que és completament imprescindible pel desenvolupament del territori de conèixer això. Perquè si no és per això que a molts llocs trenquen coses que podien tenir una importància extraordinària. I això té, evidentment, un enorme ressò sobre sobre el moment. Perquè quan parles que fa 1000 anys ja n'hi ha que havien fet tot l'impossible per promoure la pau, per protegir la gent més feble, més dèbil, no? Això hi ha 1000 anys. Ben entès que això va pas funcionar al 100%, però va ajudar molt a prendre consciència. I aquesta consciència encara existeix al dia d'avui. És dins l'idea de pactisme, l'idea de compromís entre totes les parts de població. I jo crec que aquí, per exemple, nosaltres, aquest desig de compromís, vaig al veu, no se veu pas mai. Al contrari, cal fer conflictes, se cal tancar dins de capells, no? Per tothom, no? Ho veiem, per exemple, al dia d'avui, per llestar el nom hipotètic del departament. Cal canviar, perquè Pirineu Oriental, bon, ningú sap el que és, no? Ningú ara sap el que és Oriental. I doncs, tindríem de fer un pactisme, unes discussions, on sortiria una voluntat comuna, i encara si és pas la teua, I bé, i cal anar també, perquè el més important és la voluntat comuna per ajudar tothom per l'interès general. I això el tenim pas, encara que nosaltres aquí tenim aquest exemple extraordinari i aquest exemple l'havíem dins dels textos, dins de la idea, dins del concepte, però l'havíem també dins les pedres, dins la forma del poble, dins les formes del poble d'aquí. Això és concretament les cellers, les sagreres, els pobles d'aquí, tots, quasi tots, menys a Cerdanya, perquè és una altra cosa, però tots aquests pobles d'aquí, i també a l'Empordà, amb aquestes celleres, on la gent es van juntar finalment per tenir aquesta protecció i per buscar la pau, per poder viure, per poder viure d'una manera la més tranquil·la i la més positiva possible. Això ho podem veure dins les pedres i les formes del poble, dins les places que ha escoltat de les iglesis, dins per tot, no? Les pedres parlen d'això aquí. I la gent

0: De dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Us anuncio que el divendres 19 de juny a les 6 la Biblioteca de Prada acull Jean Boisset per a una xerrada al voltant del seu llibre El sistema de les torres de senyals dels Pirineus Orientals o seguint els passos d'Annie de Puss. Descobriu la fascinant història de les torres de senyals que antigament vigilaven el nostre territori i converseu amb l'autor.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: El disc de la setmana a Ràdio Arrels aquests dies es queda a Catalunya Nord perquè presentem el treball d'en Ramon Gual. Ramon, tu per fer música, escriure cançons i tot això, què és el que t'inspira?
3: A vegades més aviat el que passa en el moment on passa, on s'ha d'arribar les coses, la temàtica, diguéssim, del moment, però també l'atzar. L'atzar de caure en un llibre o de poesia, en un text, i això m'inspira, sí. Però també a vegades senzillament posar-se a agafar la guitarra o posar-se al piano i també les melodies venen.
2: I els estils musicals que t'inspiren més? Abans em parlaves de cançó francesa, de jazz una mica, què més?
3: Quan vaig entrar a la Gram al començament dels anys 80... vaig aprendre la bossa nova i doncs no en sabia mai gaire bé perquè havia fet només música tradicional i en les músiques tradicionals els compassos musicals són o bé dos temps o bé tres temps, era molt senzill, i en canvi aquí a la Gram me calia fer bossa nova i vaig descobrir sí, l'interès de fer un acompanyament en estil bossa nova.
2: I tu quants anys fa que et dediques exclusivament a la música?
3: Exclusivament a la música? De fet, vaig molts anys, escolta, d'ençà del 78, que vaig començar oficialment a pujar dalt d'un escenari amb el Matías, però exclusivament no, perquè durant més de 30 anys tenia una feina, doncs he treballat a costat, això ho feia més, de cantar en el món associatiu. Tot el que he fet amb el Matías, el Crescendo i la Gram, això, tot això ha estat en el món associatiu. I és en 2015 que vaig deixar la meva feina d'impressor i que llavors durant 10 anys he fet d'intermitent de l'espectacle, doncs professionalment.
2: I doncs durant tots aquests anys de carrera musical, inclús els anys on també treballaves al costat, has tingut moments de dubtes o moments de dificultats que pensaves potser la música no és una cosa per mi? Hi ha hagut aquests qüestionaments?
3: No.
2: O gens ni mica? Sempre has tingut clar que...
3: Mai.
2: Que no, volies fer música.
3: Sí, sí. Hi ha una cosa que m'havia pertorbat, encara una vegada, si tornem una mica enrere, parlant del Guillem de Cabestany, i era el cantant Jordi Auvergne, que al cap de 2 o 3 anys que havien començat a cantar, ell va decidir tot d'un cop plegar. I jo me'n recordo perquè era jove, i quan vaig aprendre que ell, un cantant, volia deixar de cantar, vaig pensar com pot ser això, com pot existir. I de fet, sí, ho va deixar durant un temps, després hi va tornar, però va tenir ell feblesa en aquest nivell. Jo no, personalment. Tota la vida no he pas fet una prioritat de tenir contractes o de tenir actuacions. Per mi la prioritat era de cantar, encara si fos a casa meva tot sol o amb alguns amics, per mi era suficient.
2: I si m'haguessis de dir els millors moments de la teva carrera musical, fins ara, quins han sigut?
3: N'hi ha molts. Escolta, bé, els millors moments van ser quan vaig començar amb el Matías Masarico. La primera vegada, el primer concert, ho vam fer amb ell a Sant Miquel de Cuixà, imagina't. Jo que vivia a Codalet vaig anar a tocar a l'interior de Sant Miquel de Cuixà. Va ser formidable. Després, els primers concerts que vaig fer amb la Gram, també era un somni d'adolescent. Jo coneixia la Gram una mica de lluny, però el fet de poder hi entrar, de fer un disc amb ells i de començar a ser un membre de la Gram també va ser extraordinari. Amb el Crescendo hem fet quantitat de coses, actuacions. El Crescendo és un grup que ha actuat potser més al Principat de Catalunya que no pas a Catalunya Nord. Hem fet centenars d'actuacions al Principat de Catalunya. Doncs hem viscut plenament moltes coses boniques.
2: Ara ens tocaràs la cançó Si fossis, que és un poema de Miquel Martí i Pol que has musicat tu.

0: Ramon Gual, moltes gràcies. Per què l'has escollit, aquest poema?
1: Aquest poema el vaig descobrir a Barcelona, a casa d'una amiga que tenia aquest llibre de poesia que es diu Cada mot un món, de Miquel Martí Pol, i jo no coneixia pas en aquest moment aquest poeta. I vaig llegir aquest poema, em va agradar moltíssim. Vaig tornar a casa amb el recull de poesia i ho vaig musicar bastant ràpidament. Després, anys més tard, em vaig avisar que de fet és un poema que era bastant conegut i que un altre cantant del Principat, que es diu Ramon Muntaner, l'havia també musicat i no ho sabia. Però és, realment el que m'agradava és aquesta forma que ja trobem en d'altres cançons tradicionals. Si fossis terra, creixeria amb tu, si fossis ombra, em posaria sota. Bé, tot aquest estil ja existia en d'altres cançons i, a més, aquest va ser un ple personal perquè és la primera cançó que vaig portar a la Gram. Quan vaig entrar a la Gram, em van demanar de portar cançons perquè havien de fer creacions, i és la primera que vaig portar al conjunt de la Gram quan vaig entrar l'any 80. I anys més tard, si penso que era 89, el Miquel Martí Pol va venir a Prat a la Universitat Catalana d'Estiu, que li van fer un homenatge, i vaig tenir la sort de li cantar a davant d'ell. Sí.
0: I això de musicar poemes és una cosa que has fet sovint durant la teva carrera musical.
1: Sí.
0: Com se't va acudir fer-ho per primer cop?
1: T'ho dic perquè suposo que no sabia gaire d'escriure, potser que encara avui no en sé gaire d'escriure cançons, i llavors, com que no em convenia el que escrivia, em convenia sempre les melodies i no pas la lletra. Potser que sóc més aviat un músic i no pas un escriptor. I doncs vaig mirar poemes i llegir aquests poemes i trobava una mica, finalment, tot el que em convenia.
0: Ramon Gual, moltes gràcies. Escoltàveu el disc de la setmana i ens retrobem demà per al final d'aquesta entrevista.
2: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. És la una.
1: Som el dijous 18 de juny. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 24 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana també present a la Salanca i al Baix Vallespí. Demà les temperatures seguiran sent iguals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prada, 17 a Prats de Molló i 13 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 34 al Conflent, 25 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana seguirà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prada i Prats de Molló, i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda hi haurà unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Les zones de bany europees pateixen d'una qualitat de l'aigua degradada. Bon dia. L'últim informe de l'Agència Europea del Medi Ambient revela una realitat hídrica i ecològica dual a Europa durant el 2025. Tot i que el 85% de les més de 22.000 zones de bany de la Unió Europea assoleixen una qualificació d'excel·lent, les xifres globals amaguen deficiències alarmants que exigeixen una reacció ferma i immediata. Un preocupant 1,5% d'aquests espais encara es manté en una situació de qualitat deficient, fet que demostra clarament que les mesures de gestió actuals són insuficients o s'apliquen de manera ineficaç davant el continu deteriorament mediambiental. La disparitat entre ecosistemes és flagrant. Mentre les aigües costaneres registren un 88% d'excel·lència gràcies a la històrica reducció d'abocaments d'aigües residuals urbanes, la situació dels rius és absolutament crítica. Només el 47% dels props de 1.200 trams fluvials monitoritzats assoleixen un nivell excel·lent a tot el continent. Aquesta extrema vulnerabilitat respon a la susceptibilitat dels rius a patir episodis de contaminació a curt termini provocats per les pluges intenses o les sequeres extremes, fenòmens directament vinculats al canvi climàtic. L'informe també adverteix d'una perillosa limitació a la legislació protectora actual que deixa completament fora del seu abast els contaminants químics, els nutrients i els pesticides que malmeten greument la biodiversitat subaquàtica. L'Agència Europea del Medi Ambient considera que aquesta manca de visió global posa de manifest la necessitat urgent de modernitzar els estàndards normatius per tal d'afrontar amenaces com els PFAS o els microplàstics.
7: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Carles Fonseré, pintor, fotògraf i cartellista, un dels artistes destacats de la segona meitat del segle XX. Se'l recorda sobretot pels cartells magnífics que va fer per diversos partits i sindicats catalans antifeixistes durant la guerra del 36-39. Ràdio Arrels el va entrevistar al pati de l'Escola Arrels de Perpinyà i, tot parlant del seu llarg recorregut, Carles Fonseré recordava el moment d'arribar a Catalunya Nord l'any 39.
4: Sobretot els catalans, és clar, perquè aquí jo ignorava molt que aquesta França que entraven fos un tros de Catalunya, perquè, és clar, la primera impressió que vaig tenir és la dels gendarmes, que era molt... no somreien gens, sinó al contrari, i es tractaven d'una manera no gens cavallerosa, amb cap cavallerositat, però després, al tenir contacte ja amb els perpinyanesos, la cosa va canviar, i llavors sí, vaig descobrir de nou la Catalunya Nord.
5: A fer les escenografies del casino de Canet Platja un cap a la setmana, de fet, que era una feina de supervivència, o hi posava tot el vostre sentit artístic?
4: No, era una feina que a mi em va agradar molt i encara conservo alguns dels dibuixos que vaig fer en el segon volum de les meves memòries, que comencen precisament a Perpinyà, en els Arars, i després també vaig fer una escenografia per a aquell grup teatral que es deia Betretó, no sé si encara ara existeixen. Llavors, totalment, jo coneixia a tots els components d'aquest grup. Actualment, no sé si existeix, doncs no dec conèixer ningú. Per tant, per mi Perpinyà ha estat realment la segona ciutat després de Barcelona, la segona ciutat catalana, i sempre he procurat venir-hi. Després de la guerra, l'any 46, doncs cada any vaig venir a Perpinyà i a Canet Plaix de les vacances a l'estiu. I després, amb els diversos viatges que he fet des de Nova York, perquè bàsicament durant tot l'exili he viscut 23 anys a Nova York, però molts anys he vingut a Europa i sempre he vingut a Perpinyà.
3: Carles Fonseré, l'any 96, al pati de l'Escola Arrels de Perpinyà, l'artista va morir el 2007 als 90 anys.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
7: El 18 de juny del 1968 neix Albert Fibla. El cantautor badaloní és llicenciat en Ciències de la Informació i va combinar la feina de músic amb la de periodista. Ha estat finalista del concurs Sona Nou i del Rock i Clàssic del 2003. Als anys 2004 i 2006, Albert Fibla va guanyar el Premi Cerberí a la millor lletra de cançó en català amb els temes Volia volar i Un nom de dona. Les seves cançons s'allunyen de la música pop i s'acosten més al jazz. Ha col·laborat amb diversos músics com Tournés ICC, Gerard Quintana o Joan Tena. El 2005 va gravar la cançó Ne me quitte pas de Jacques Brel, catalanitzada com No em deixis no, en el disc col·lectiu de la Marató de TV3. El 2008 va rebre el Premi Enderrock a millor cançó d'autor per votació popular. El novembre del 2021, Albert Fibla, després de 8 anys sense publicar res, va llançar l'EP Present, en què s'inclouen 3 cançons, Present al vent, Giravolta i Dona futura. El desembre del 2021 va ser contractat pel Barça per treballar al Departament de Comunicació. Escoltem ara Volia volar d'Albert Fibla.

0: aquí la cançó Bulia Bula d'Albert Fibla.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Salliu de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels. Una finestra oberta als fets rellevants de l'actualitat festiva i cultural del nostre país.
1: Diu, escalfeu-vos les cames, que Juglars us farà ballar. El dissabte 20 de juny esteu citats al llac de Vinçà. Juglars obrirà la vesprada amb un ball a les 7. Això serà en el marc del Festival Sirocco. Hi haurà allà mateix de què menjar i de què beure. L'entrada és de 12 euros per la vesprada o bé de 20 euros si voleu assistir als dos dies del festival, els 19 i 20 de juny. Podeu comprar les entrades sobre Eroasso fins al 15 de juny o bé al llac mateix a partir de les 5, obertura de les portes a les 6. Us convidem a assistir a tot el festival, que el programa té més que molt bona pinta. Doncs, recordeu, el diumenge 20 de juny, ball al llac de Vinçà a partir de les 7 en el marc del Festival Sirocco. Trobareu totes les informacions sobre la web del Teatre de la Complicité i les seues xarxes socials. Vos ho perdeu pas, us esperem nombrosos. Que corri la veu!
2: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels, 04 68 35 47 48, agenda@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: Anem de mal en pitjor. És un somni? No, no, és real. L'ofensiva de l'enemic ha estat tan forta que ha aconseguit separar Catalunya de la resta d'Espanya. Catalunya ja no té comunicacions. Aquest és el crit de la gent. Els titulars dels diaris, sols, diuen «Resistir, resistir i resistir!» O bé, «La resistència és la clau de la victòria». Es formen divisions de voluntaris. Marxen molts homes al front. I com que hi ha forts combats, se'n moren molts. Són molts els que esperen que els feixistes arribaran a Barcelona d'un moment a l'altre. En pensar-hi sols sé dir-me, que horrible que seria. Fa dos dies que em llevo i estic remenant una olla de farinetes. Les remeno més que mai. Vull que em surtin més ben fetes que mai, perquè són les últimes. Estan fetes de l'última farina que teníem. Mentre remeno l'olla, vaig mirant el vapor que em surt, com si volgués saber on va a parar. I ara vaig preguntant, què menjarem ara? Ja no tenim farina. Les olives se'ns acaben i no se'n troben si no es fan gran cues. Què menjarem? Què menjarem? Vaig mirant el vapor. Ets l'últim, li dic. Ets l'últim que surts d'unes farinetes. No tenim més farina. Tornaràs a sortir algun dia? Podrem adquirir novament farina? Penso que no. Què menjarem? Sembla que el vapor formi una R. Vol dir que res. Vol dir que res. Sospiro jo. La mare em crida, dient que ja han bullit prou i que les porti a la taula. Les porto. I després de menjar-me'n un plat, escàs, la mare porta a taula un plat de pastanagues, crues i a talls. Amb els ulls de nena, d'Encarnació Martorell i Gil, publicat l'any 2008 a les edicions Ara Llibres.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

0: Dites d'arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
1: Som a Elna, al conservatori de l'associació Terra dels Avis, amb el Joan Lluís Mas. Bon dia.
2: Bon dia, Miquel.
1: I avui encara no hem dinat, per tant aquesta expressió avui, amb l'esmorzar no en tenim prou, però quina expressió ens portes?
2: Sí, si havies dinat i força ben dinat, amb un salpiquet de mongetes, te podria dir que vas tip com un tirú. No hi vas tip com un tirú.
1: No, un cafè amb llet no,
2: què són
1: no
2: els, serveix. Què són els tiruns, Miquel?
1: M'ho has dit abans, si no, no ho sabia, però jo l'indic ànec.
2: Sí. El tirú és la denominació, com a mínim, a la plana rossionesa dels ànecs, de canard, doncs. Un tirú o una tiruna. I, doncs, hi ha una expressió que diu tip com un tirú o tipa com una tiruna, que això ho deia la meva padrina, també, perquè, evidentment, quan han menjat força, els tiruns tenen el pap, ple, i doncs i també saps que se poden engreixar, enfitar també.
1: Clar, precisament els tirons, els ànecs, a vegades els enfitaven amb... Aquí tinc un estri a la mà. Aviam, sí. Si m'aguantes el micròfon el faré anar. Que ho faci. I això, bàsicament, entenc que li posaven...
2: Sí.
1: És com un embut?
2: És un embut, sí. I llavors es poses a dins el que li vols donar, amb què el vols enfitar. I hi ha una manivela, i a mesura que gira la manivela, això va baixant per la força d'aquest pobre animal per li omplir el pap amb això.
1: Era un instrument, sí, gairebé de tortura,
2: de tortura,
1: però...
2: Sí.
1: Doncs molt bé, amb això, sí. D'aquí ha vingut la frase, no?
2: Sí, tip com un tirú. L'única cosa és que aquest instrument que tenim aquí no ve del Rosselló, no ve de Catalunya Nord, ve de més aviat de la part d'Occitània on això ho feien. Bé, estaria bé que si hi ha gent que ho escolta en això i que si no es pot dir, perquè són quasi bé segur que se devia fer també en alguna part d'aquí de Catalunya Nord, i si hi ha gent que tenen records que ho hagin fet ells o que ho hagin fet els seus pares, els seus avis, estaria bé que se posessin en contacte amb nosaltres per nos-ho explicar.
1: Doncs queda clar, es poden posar en contacte amb l'associació Terra dels Avis.
2: Moltes o amb arrels.
1: O amb arrels, sí, sí. Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
2: Gràcies, Miquel.
3: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

Dormir-ne serà un joc que hi jugarem moltes vegades. Barrejarem el seny i el cos, descobrirem noves olors i el món idíl·lic de les fades. I fes-me creure que m'estimes de valent, que el que dóna amor l'acabarà rebent. Fes-me l'amor un altre cop, com si el demà no hi fos mai més, com si l'avui no hi fos mai més.

dos sols. Fes-me l'amor un altre cop, com si el demà no hi fos mai més.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.

0: Actualment i fins al 7 d'agost es pot veure una exposició de fotografies lligades al Festival de Prades amb títol Entre coulisses, le Festival de Prades à travers l'objectif de François Serre. És una mirada íntima mitjançant 60 clichés inèdits i estats enmig d'una donació per François Serre de 900 negatius a la Fundació Pau Casals.
1: Fa 13 anys vam rebut una sol·licitud, una carta del François Serre.
0: Sandra Mascré, directora del Festival Pau Casals.
1: Que volia fer una donació a l'Ajuntament de Prades d'aquestes 900 fotos. Com aquí a Prades no tenim una biblioteca o un arxiu, va donar el contacte de la Fundació Casals i doncs el François Serre va posar en contacte amb la Fundació. Ara va començar tot aquesta història de fer una exposició amb les millors clichés, millors fotos de François Serre, que és com si hi havia una part de la memòria d'aquesta època que va exposar a la llum.
0: L'exposició reuneix principalment fotografies preses a la sagristia de l'Església de Prades, un lloc que era al cor del festival, un lloc de trobada entre músics, organitzadors o periodistes. François Serre, aleshores un jove estudiant no professional de l'imatge, ha pogut immortalitzar escenes úniques. Senyor François Serre, què és aquesta exposició i d'on ve?
2: Són les fotos que vaig prendre en la sagristia de l'Església de Prades durant el festival, els 4 darrers anys del festival, gràcies a Enric Casals, que me va donar la permissió d'entrar a la sacristia durant tot el festival. I aquí tenim fotos íntimes del festival.
0: Són fotos que havien potser dormit molt de temps a casa vostra?
2: Sí, ha més de 50 anys que han dormit a ma casa i tinc de donar això perquè Casals no és meu. Casals és un home per tot el món entier i tot això que són records de Casals tenen de ser mostrat a tothom.
0: Era fàcil d'apropar al mestre?
2: Molt fàcil. Era molt, molt simple, fàcil i molt, molt fàcil de parlar amb ell. L'única dificultat és que sempre me parlava en francès. Sabia pas que jo podia entendre el català i mai he pogut dir «Vostè pot parlar català?» i mai he pogut...
0: El dia del vernissatge, Elisabet Turon, neta d'Enric Casals i filla de Pau Casals, era present. Heu viscut una part d'aquests moments, aquestes fotos us parlen?
3: Sí, em parlo molt. I a més, si es dona compte, hi ha moltes fotografies que estic al costat del meu oncle i padrí i és molt maco per mi de ser aquí en aquesta inauguració a Prades. Ja la vaig veure a Sant Salvador l'any passat. La mama, quan va complir els 104 anys, va poder mirar les fotos i de la seva infància.
0: Al mateix temps, és un homenatge, sempre parlem de Pau Casals, però sembla que com més va, menys se descuida Enric Casals.
3: Això és molt important i tinc que donar les gràcies a totes les persones que no s'obliden del meu avi, que ha fet molt per el seu germà i per el Festival de Prades. I moltes gràcies per recordar-vos d'ell.
0: Esteu encara fidel al festival?
3: Sí, encara hi vaig. Cada any participo 4 o 5 vegades al Festival de Prades.
0: Moltes gràcies, Elisabet Turon Casals.
3: Això mateix, sí.
0: Aquesta recuperació dels fitxers ha estat possible gràcies a l'ajuda econòmica de la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de la Fundació Pau Casals. L'exposició es pot visitar a dos llocs a Prades, l'Espai Martí Vives i l'Ajuntament de Prades, tots dos al carrer del Palau de Justícia.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Som el dijous 18 de juny. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 24 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana també present a la Salanca i al Baix Vallespí. Demà les temperatures seguiran sent iguals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prada, 17 a Prats de Molló i 13 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 34 al Conflent, 25 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana seguirà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prada i Prats de Molló, i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda hi haurà unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

saciat i ple de sang. Moltes gràcies, amic voltor. Crec que ara em sento millor. Tu responies, és un plaer. L'amistat és el més gran tresor. I així va ser. Durant molt temps, fins que van venir les pluges torrencials. Tancada a casa, sola amb el dolor.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Som el dijous 18 de juny. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 24 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana també present a la Salanca i al Baix Vallespí. Demà les temperatures seguiran sent iguals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prada, 17 a Prats-de-Molló i 13 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 34 al Conflent, 25 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana seguirà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prada i Prats-de-Molló, i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda hi haurà unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
5: Esquitxos de clàssica.

Juan Uso. Oh.

0: parts iguals en alumne i mestre.
1: Radio Arrels, a Salses, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: Som el dijous 18 de juny. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 24 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana també present a la Salanca i al Baix Vallespí. Demà les temperatures seguiran sent iguals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prada, 17 a Prats de Molló i 13 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 34 al Conflent, 25 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana seguirà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prada i Prats de Molló i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda hi haurà unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de jazz.

0: de Reyes.
1: Acabem de ser afrancisats, diguem-ho. Acabem de ser afrancisats, diguem-ho. Acabem de ser afrancisats.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Pesia de Conflent, 95.5.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: Som el dijous 18 de juny. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 24 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana també present a la Salanca i al Baix Vallespí. Demà les temperatures seguiran sent iguals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prada, 17 a Prats de Molló i 13 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 34 al Conflent, 25 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana seguirà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prada i Prats de Molló i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda hi haurà unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels.
4: Amb l'Oriana Penyer.
2: Aquest 21 de juny, el Casal de Perpinyà festeja doncs, la Sant Joan. En parlem amb un dels seus membres, en Pablo Bonat. Bon dia.
5: Bon dia.
2: Enguany proveu un nou format.
5: Sí, enguany doncs, hem decidit canviar el format més aviat de tarda i nit per un format més de dia i canviem també doncs, de dia, passem de fer-ho dissabte a la tarda i a la nit i ho farem doncs, diumenge durant el dia al mateix lloc, amb el mateix, les mateixes activitats, diguem-ne, habituals, però canviem una mica la temporalitat, diguem.
2: I, justament, quines són aquestes activitats?
5: Doncs mira, com deia, la idea doncs, és que això diumenge 21, doncs, a partir de les 11 del matí, començaran les activitats obertes a petits, joves, grans i més grans. Doncs a les 11 hi haurà un espectacle infantil amb en Jaume Barri, que potser alguns coneixen perquè cada any participa a Identicat, el dia que Identicat se'n va pesillar de la Ribera. Després tenim els trucaires del Casal, que proposaran diverses partides d'Scrabble en català i de truc a les 11:30. Després hi haurà una estona per fer l'aperitiu. A la 1 hi haurà un dinar en el qual doncs, es podrà menjar una fideuà amb coques de Sant Joan, també amb possibilitat d'una opció pels vegetarians. Després una mica de música de sobretaula amb algú que coneixes bé, la Paula Escudero, que ens presentarà el seu proper EP, L'Aigua Clara. Ens fa particularment il·lusió perquè la Paula va venir a la primera vegada que vam fer Sant Joan al carrer fa 12 anys i mira, ens fa molt de ple de tornar-la a acollir. I per acabar la jornada, doncs, a partir de les 4 farem una tarda de música amb en Raf Jumà, que tothom coneix i que vindré doncs, d'alguna manera a fer-nos gaudir amb la seva música. I en paral·lel, doncs, durant tot el dia hi haurà jocs de fusta amb també els habituals en aquesta festa nostra de la Casa du Jeu. I comptarem també amb la presència de les associacions que durant l'any utilitzen el casal, doncs, que vindran a fer unes paradetes per poder explicar també el que fan i d'alguna manera mostrar, doncs, aquesta xarxa que mirem de fer funcionar durant tot l'any a dins del casal.
2: I doncs tot això on es passa?
5: Tot això ho farem, com sempre, a la plaça del Mercat de Sant Martí, que és al final del carrer Foix, allà on se fa el Mercat de Sant Martí, a tocar del casal, on hi ha el pàrquing. Doncs convertim un pàrquing ple de botures que és poc agradable, doncs el convertirem en un indret agradable per passar-hi el diumenge amb taules, cadires i bon menjar i bones activitats per trobar-nos entre nosaltres, parlar amb els veïns i poder d'alguna manera gaudir del bon temps.
2: I hi ha altres associacions també que participen en aquesta festa de Sant Joan?
5: Mira, la nostra idea d'alguna manera és el que deia, és fer partícips de la iniciativa les associacions que van participant anualment, durant tot l'any, perdó, al casal. No et puc fer la llista de les associacions que han confirmat assistència, perquè encara estem veient aviam qui pot venir i qui no pot venir, però la intenció és això, és poder d'alguna manera fer visible tota aquesta xarxa d'associacions que s'organitza al voltant del casal i que, doncs, d'alguna manera nosaltres alimentem durant tot l'any, no? I ells ens alimenten a nosaltres. Ens semblava necessari i interessant que també tinguessin el seu lloc en aquesta festa. I evidentment, després, que el casal també, doncs, per exemple, col·labora al llarg de l'any amb altres associacions, amb compartir material, i evidentment, doncs, aquestes col·laboracions d'alguna manera també les podem gaudir per aquesta festa, perquè evidentment, doncs, logísticament, per exemple, doncs, trobar cadires per fer seure un centenar de persones, doncs ho podem fer perquè, doncs, com sempre, doncs, col·laborem mútuament amb altres associacions de l'entorn.
2: Doncs recordem que aquest diumenge 21 de juny el Casal de Perpinyà festeja la Sant Joan. Moltes gràcies, Pablo Bonat.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer.
1: Una vegada el primer festival engegat, ja es van donar compte que això no ho podien parar. Vist l'èxit que va tenir tot això, es van donar compte que no podia parar. Llavors, d'un costat, l'església i tot això, perquè van tenir de treure tots aquells cables, tots aquells plom, tot això. L'any després van ser reticents a tornar-ho a posar. Segona cosa, no era més Bach, perquè hi havia hagut una polèmica també, una polèmica, els oficials francesos deien que haguessin pogut fer per un músic francès. I Bach era alemany, sortíem de la guerra, sí. I els hi feia pena que el primer músic que era honorat aquí fos un alemany. I en una cèlebre reunió hi va haver algú que va dir, emprenyat fins aquí dalt, de què posaven, retreien sempre que Bach era alemany i que no era francès i que això i que allò, els hi va demanar si Jesucrist era francès. Hi va haver un silenci de mort i tothom va callar i no van dir res més, perquè eren tot gent d'església.
0: Parlem del segon festival?
1: Llavors, a partir del 51, es busca un altre lloc, mm-hmm. I ben entès, llavors es pensa Perpinyà. Sobretot, que hi ha una cosa de la qual no n'hem parlat, perquè sembla ser que no interessa a ningú, sinó que l'any 50, a part del festival de Casals, hi ha altra cosa. Els Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca. I en aquells Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca, Pau Casals és president. És president del jurat, amb Josep Sebastià Pons, que és secretari. Llavors això té un altre èxit diferent. Sobretot que la reina del festival és la filla de Pompeu Fabra. La reina dels Jocs Florals d'aquell any és la Dolors Rahola, filla de Pompeu Fabra. L'ambient, el marc del Palau dels Reis de Mallorca fa que no troben altra solució que de fer-ho allà l'any 51. I llavors ja això té un èxit enorme, una gentada boja, és pel prestigi del lloc i pel prestigi de la gent que són en el jurat, hi ha Manel Serri Moret, hi ha l'Enric, hi ha Josep Corredor, en Josep Maria Corredor, que fa de secretari d'escriptura. A partir del 51, cada any hi ha un festival. Cada any hi ha un festival, 52, 53, 54, 55, cada any hi ha un festival. Casals es manté sempre a Prada, perquè viu amb la senyora Capdevila, amb la fresquita Capdevila, i viuen allà on és ara el cant dels ocells. I l'any 55 mor la fresquita Capdevila. Llavors, en aquest moment, Casals se'n va a viure un temps a Molitx, on unes germanes belgues li havien trobat un arreglament en un pis a l'establiment termal de Molitx. Viu allà. I llavors arriba la Martita. Arriba la Martita, que ve com a alumna, però que és de Puerto Rico, i que és el lloc de la seva mare, Puerto Rico. Llavors hi ha doble convivència de cosa. I en aquell moment, cal dir el que és també, Casals té problemes amb la família. Té problemes amb la família perquè té una pressió boja de la part de la seva família, és a dir, el seu germà, sobretot, i les filles del germà i la mainada del germà. Però això és un altre tema, és un altre problema, i Casals arriba un moment que en té per damunt de les orelles i quan se li proposa de marxar a Puerto Rico se'n va.
0: A partir de quan el festival se diu Pablo Casals?
1: L'any 50. Se diu Festival Pablo Casals en l'honor de Bach, perquè l'any 51 és Mozart, cada any és un tema diferent, però és sempre Festival Pablo Casals. I se'n diu Festival Pablo Casals, reglem el problema. Se'n pot pas dir altrament. Perquè quan Casals va firmar els seus primers contractes amb la casa de gravació dels discos, a la casa Philips, va firmar el seu nom de quan va néixer, que li van posar Pablo quan va néixer. I quan els catalans del sud et diuen, home, com se fa que encara li digueu Pablo? I jo els hi contesto, sou vosaltres que li heu posat Pablo. És l'Ajuntament del Vendrell que li va posar Pablo. Som pas nosaltres, eh? Sou vosaltres. I quan que va firmar el seu primer contracte amb la Casa Félix amb el nom de Pablo, ha quedat sempre una marca registrada. Se li diu Pau en els llocs de Catalunya i en els discos que no ha fet la Casa Félix. Però els altres és sempre, el label és sempre Pablo.
0: A partir d'un moment viu a Múnich i és aquest moment, doncs, com has dit, que decideix de marxar a Puerto Rico.
1: Sí, a l'any 55.
0: A l'any 55.
1: A la mort de la Fresquita, un any, un poc temps després, se'n va amb la Martita.
0: I tornarà a Prada per als festivals?
1: Llavors tornarà a Prada cada vegada que tindrà l'ocasió, que hi ha un festival o que hi ha alguna cosa que li permet de venir. Però llavors la seva vida en aquell moment ja és més... ja és més fora de Prada. Pensa que l'any 55, per exemple, se li va proposar de ser president de la Generalitat de Catalunya. Entre d'elles li va proposar, eh? Jo tinc tota la correspondència i tot això perquè em feien intervenir el meu pare perquè digués que sí, i en Casal sempre els hi va dir que no. Els hi va dir que no, que no i que no, que ell era un músic, que ell no era un polític, i que llavors, entre d'elles, després d'haver fet aquesta temptativa de fer acceptar en Casals de ser president de la Generalitat, va ser entre ells que va ser elegit. Però llavors en aquell moment hi va haver un comitè que es va presentar perquè fos candidat al Premi Nobel de la Pau. Hi va haver un comitè Casals pel Premi Nobel de la Pau. I llavors tampoc va anar més lluny. L'any 79 va fer les primeres declaracions a l'ONU, allà en català, i els hi va explicar que era el primer país que havia tingut un parlament,
0: sí, sí.
1: I no s'ho creien, perquè els altres reien. Quan els explicava això, tots estaven rient, dient, sí, bon home, explica això, però no és veritat. I era veritat, perquè era el primer parlament de l'Abat Oliva, era de Toulouse. I era...
2: I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace at the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you.
0: Manuel, saps quan és l'última vegada que en Pau Casals va venir a Prada?
1: Jo el que et puc dir que el meu pare va morir l'any 64 i l'any 64 ens va venir a veure Perpinyà. Va venir a veure la meva mare, quan el pare havia mort, i després quan venien els festivals el vaig veure la Martita, però no et puc dir ara quin any era, perquè venia, anava a Suïssa, anava a Zermatt, tornava a venir, tornava a marxar, i no tenia res més a Prada. No tenia lloc on anar, quan venia anava a Múnich, eh?
0: Ramon Gual, moltes gràcies per aquest testimoniatge, aquestes aportacions. Moltes gràcies, fins una altra. Era la 12a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Ràdio Arels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: El disc de la setmana a Ràdio Arrels aquests dies es queda a Catalunya Nord perquè presentem el treball d'en Ramon Gual. Ramon, tu per fer música, escriure cançons i tot això, què és el que t'inspira?
3: A vegades, més aviat, el que passa en el moment on passa, on s'ha d'arribar a les coses, la temàtica, diguéssim, del moment, però també l'atzar. L'atzar de caure en un llibre o de poesia, en un text, i això m'inspira, sí. Però també a vegades senzillament posar-se a agafar la guitarra o posar-se al piano i també les melodies venen.
2: I els estils musicals que t'inspiren més? Abans em parlaves de cançó francesa, de jazz una mica, què més?
3: Quan vaig entrar a la Gram al començament dels anys 80... vaig aprendre la bossa nova i doncs no en sabia mai gaire bé perquè havia fet només música tradicional i en les músiques tradicionals els compassos musicals són o bé dos temps o bé tres temps, era molt senzill, i en canvi aquí a la Grama me calia fer bossa nova i vaig descobrir sí, l'interès de fer un acompanyament en estil bossa nova.
2: I tu quants anys fa que et dediques exclusivament a la música?
3: Exclusivament a la música? De fet, ho vaig fer molts anys, Escolta, d'ençà del 78, que vaig començar oficialment a pujar dalt d'un escenari amb el Matías, però exclusivament no, perquè durant més de 30 anys tenia una feina, doncs he treballat a costat, això ho feia més, de cantar en el món associatiu. Tot el que he fet amb el Matías, el Crescendo i la Gram, això, tot això ha estat en el món associatiu. I és en 2015 que vaig deixar la meva feina d'impressor i que llavors durant 10 anys he fet d'intermitent de l'espectacle, doncs professionalment.
2: I doncs durant tots aquests anys de carrera musical, inclús els anys on també treballaves al costat, has tingut moments de dubtes o moments de dificultats que pensaves potser la música no és una cosa per mi? Hi han hagut aquests qüestionaments
3: no.
2: O gens ni mica? Sempre has tingut clar que
3: mai.
2: Que volies fer música?
3: Sí, sí. Hi ha una cosa que m'havia pertorbat, encara una vegada si tornem una mica enrere, parlant del Guillem de Cabestany, i era el cantant Jordi Auvergne, que al cap de 2 o 3 anys que havien començat a cantar, ell va decidir tot d'un cop plegar. I jo me'n recordo perquè era jove, i quan vaig aprendre que ell, un cantant, volia deixar de cantar, vaig pensar com pot ser això, com pot existir. I de fet, sí, ho va deixar durant un temps, després hi va tornar, però va tenir ell feblesa en aquest nivell. Jo no, personalment, tota la vida no he pas fet una prioritat de tenir contractes o de tenir actuacions. Per mi la prioritat era de cantar, encara si fos a casa meva tot sol o amb alguns amics, per mi era suficient.
2: I si m'haguessis de dir els millors moments de la teva carrera musical, fins ara, quins han sigut?
3: N'hi ha molts. N'hi ha molts. Escolta, bé, els millors moments van ser quan vaig començar amb el Matías Masarico. El primer concert ho vam fer amb ell a Sant Miquel de Cuixà, imagina't. Jo que vivia a Codalet vaig anar a tocar a l'interior de Sant Miquel de Cuixà. Va ser formidable. Després, els primers concerts que vaig fer amb la Gram, també era un somni d'adolescent. Jo coneixia la Gram una mica de lluny, però el fet de poder entrar, de fer un disc amb ells i de començar a ser un membre de la Gram també va ser extraordinari. Amb el Crescendo hem fet quantitat de coses, actuacions. El Crescendo és un grup que ha actuat potser més al Principat de Catalunya que no pas a Catalunya Nord. Hem fet centenars d'actuacions al Principat de Catalunya. Doncs hem viscut plenament moltes coses boniques.
2: Ara ens tocaràs la cançó Si fossis, que és un poema de Miquel Martí i Pol que has musicat tu.

0: Ramon Gual, moltes gràcies. Per què l'has escollit, aquest poema?
1: Aquest poema el vaig descobrir a Barcelona, a casa d'una amiga que tenia aquest llibre de poesia que es diu Cada mot un món, de Miquel Martí Pol, i jo no coneixia pas en aquest moment aquest poeta. I vaig llegir aquest poema, em va agradar moltíssim. Vaig tornar a casa amb el recull de poesia i ho vaig musicar bastant ràpidament. Després, anys més tard, em vaig avisar que de fet és un poema que era bastant conegut i que un altre cantant del Principat, que es diu Ramon Muntaner, l'havia també musicat i no ho sabia. Però és, realment el que m'agradava és aquesta forma que ja trobem en d'altres cançons tradicionals. Si fossis terra, creixeria amb tu, si fossis ombra, em posaria sota. Bé, tot aquest estil ja existia en d'altres cançons i, a més, aquest va ser un ple personal perquè és la primera cançó que vaig portar a la Gram. Quan vaig entrar a la Gram, em van demanar de portar cançons perquè havien de fer creacions, i és la primera que vaig portar al conjunt de la Gram quan vaig entrar l'any 80. I anys més tard, si penso que era 89, el Miquel Martí Pol va venir a Prat, a la Universitat Catalana d'Estiu, que li van fer un homenatge i vaig tenir la sort de li cantar a davant d'ell. Sí.
0: I això de musicar poemes és una cosa que has fet sovint durant la teva carrera musical.
1: Sí.
0: Com se't va acudir fer-ho per primer cop?
1: T'ho dic perquè suposo que no sabia gaire d'escriure, potser que encara avui no en sé gaire d'escriure cançons, i llavors, com que no em convenia el que escrivia, em convenia sempre les melodies i no pas la lletra. Potser que sóc més aviat un músic i no pas un escriptor. I doncs vaig mirar poemes i llegir aquests poemes i trobava una mica, finalment, tot el que em convenia.
0: Ramon Gual, moltes gràcies. Escoltàveu el disc de la setmana i ens retrobem demà per al final d'aquesta entrevista.

0: Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país. Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. A les cròniques d'arxiu d'aquesta setmana tenim algunes de les moltes intervencions de Pere Verdaguer a Ràdio Arrels. No tenim, però, guardades les tres entrevistes que van ser difoses el primer dia d'emissió d'aquesta ràdio, el maig del 1981, i una d'elles era amb Pere Verdaguer. Va ser un bon analista de l'actualitat del país i d'arreu del món. L'any 92 analitzava els canvis que s'havien produït arran del pitjor accident nuclear de la història.
2: Bon dia. Ara fa 6 anys que va passar a Txernòbil el que sabem, o més aviat el que ens han volgut dir, que és menys segurament que la veritat. I d'ençà d'aleshores hem hagut de canviar de mentalitat. Fins avui, en efecte, hom admetia que cadascú feia a casa el que li convenia i de la manera que li plaïa. D'ençà que els vents de l'est ens han dut núvols radioactius, que ens priven d'anar a buscar bolets i fins de fer tisanes de frigoleta, hem d'admetre que la llibertat incontrolada s'ha acabat. Ens ho hem de posar entre cella i cella, tots som copropietaris en un edifici que s'anomena la Terra i les modificacions dels diversos apartaments només es poden realitzar si el conjunt dels estadants hi està d'acord. Això, en principi, és clar. A la pràctica serà més difícil. Cadascú, volem dir, cada estat, és clar, es manifesta molt gelós de les seves prerrogatives antigues i procura de mantenir l'statu quo. Per exemple, França és molt reticent a abandonar els assaigs atòmics a Mururoa, a despit de les protestacions dels veïns d'aquelles illes. Si ha acceptat un moratori d'un any és perquè el vot ecologista ha pujat verticalment al curs de les darreres eleccions. En matèria de controls nuclears, ja ens han dit que els russos ho feien tan mal com sabien i que a l'Occident no hi ha cap perill perquè hom ha pres totes les precaucions que es podien prendre. No neguem que hom hagi pres totes les precaucions, però qui pot garantir res en un terreny tan nou? Què hi guanyarem si evitem de llançar brutícies al Mediterrani, però d'altres països hi aboquen prou merdes per transformar-lo en claveguera? Això vol dir que ens hem de manar pressa per mort de crear organismes supranacionals que vigilin totes aquestes pràctiques i d'altres, evitant, naturalment, com passa de vegades a l'ONU, que una superpotència imposi la seva manera de veure, és a dir, al capdavall els seus interessos propis i no pas els interessos generals. La pol·lució que més costarà d'eliminar, per altra banda, serà potser aquesta, la pol·lució moral. El fet que s'hagi perdut en bona part el sentit del bé comú i general, el sentit de la convivència, allò que en d'altres temps s'anomenava l'amor, i que el cristianisme naixent va fins i tot, i molt intel·ligentment, considerar com un comandament diví. En aquest sentit, hi ha tanmateix una esperança, la creixença esponerosa del moviment ecologista.
1: 1992, crònica d'opinió de Pere Verdaguer, desaparegut el 1 de febrer de 2017, als 87 anys.
3: Ràdio Arrels, en FIAC, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Sure. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
2: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Els orígens de la nostra llengua, al segle XIII, un savi va modernitzar el català. Amb la seva voluntat, la seva dèria de voler convèncer tothom de la seva doctrina cristiana, li va caldre trobar els nous mots, que no fossin en llatí, sinó en llengua popular, els nous mots per explicar els seus conceptes. Ramon Llull va fer entrar el català en el món de les llengües científiques. Religió, astronomia, filosofia, literatura, tots de conceptes que calia expressar en llengua vulgar per tal de comunicar amb el màxim de persones. Ramon Llull era un cortesà de vida mundana que ho va abandonar tot, fins i tot don i mainatges, per tancar-se com ermita i meditar abans de córrer món per compartir les seves reflexions sobre l'art del raonament, sobre la religió, la filosofia, la ciència, la moral i l'ordre social, bo, i sobretot per convertir els no cristians. Viatges per Europa, a prop dels dirigents de l'època, però també a Àfrica del Nord, on serà tancat al ganxo per culpa de les seves prèdiques cristianes. De Llull s'han conservat més de 200 obres. Una altra proesa del filòsof va ser viure fins als 83 anys.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Elna, 95.
5: Radio Arrels.
0: Radio Arrels. Són les 6 de la tarda.
6: Som el dijous 18 de juny. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 24 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana també present a la Salanca i al Baix Vallespí. Demà les temperatures seguiran sent iguals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prada, 17 a Prats de Molló i 13 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 34 al Conflent, 25 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana seguirà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prada i Prats de Molló, i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda hi haurà unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
0: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
7: Cada dijous, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, tenim amb nosaltres un historiador. Iu Escapa, bon dia.
8: Bon dia.
7: I avui, Iu, ens vols parlar ben bé d'un tema històric, però que finalment està commemorat, està celebrat aquests dies i ho serà encara més l'any vinent. Ja ho hem dit, 1000 anys de Pau i Treva, un mil·lenari de Pau i Treva de Déu, del qual fins ara sembla que s'interessi més Catalunya Sud i concretament el Parlament de Catalunya que no pas Catalunya Nord, però això potser és un altre debat. Avui, Iu, ens vols parlar d'aquest llançament de les celebracions del mil·lenari de Pau i Treva que va tenir lloc la setmana passada al Parlament de Catalunya.
8: Sí, sí, sí, ben entès. Parlant d'això de l'interès, jo diria que hasta el sud, si voleu, encara que hi hagi ara un desig de ho fer conèixer, són coses que l'impacte d'això és molt poc conegut i sovint pot ser negat o d'una manera completament oblidat. Això és jo diria, el fet de descuidar la història. No? I molta gent pensa que la història va començar el dia que van néixer, no? I això fa que poden pas comprendre molts esdeveniments que passen en aquest moment i moltes coses que són les arrels de la nostra manera de viure, de ser, de fer política, etc. Però el que va passar és que l'altre dia van anar Jean-Paul Piès, jo i l'alcaldessa Nathalie Piquet, van anar al Parlament de Catalunya, on hi havia, si voleu, una reunió per llançar el mil·lenari de Pau i Treva de Déu. Sabeu que això va ser amb el sinode d'Elna i la reunió que hi va haver dins d'un camp el mes de maig 1027, dins d'un camp a Toulouges, el camp de maig, finalment reunint tota la gent, els poderosos i també els capellans i els bisbes i els monjos i també el poble. I això va donar, si voleu, el que en diem la Pau i Treva de Déu, hi ha una decisió de junts de treballar per la pau, una reunió, reunissem-nos junts per mirar de desenvolupar la pau, per mirar de promoure la pau. La pau que és pas únicament l'ausència de guerra, és únicament la voluntat de parlar perquè hi hagi pas guerra, una anticipació de les guerres, parlar d'una anticipació. I també, per la primera vegada, segur, almenys pensi dins aquesta Europa carolingiana, dins l'empire carolingià, la voluntat d'una treva. Al principi era el dissabte al diumenge, fins al dilluns al matí, i més tard se va fer del dijous fins al dilluns al matí. I això, si voleu, l'acte va ser d'una qualitat excepcional. Va passar un moment extraordinari. Pas únicament amb l'emoció, però amb el sentit d'aquest acte. Hi havia en Jordi Sabal, que va fer un poc de música medieval, va explicar el que era la música, que era la música, era un instrument, finalment, extraordinari, aquesta música medieval, aquesta música també de qualsevol moment, una eina extraordinària per juntar la gent, perquè finalment la música és un llenguatge universal. I amb això el Jordi Sabal va explicar amb mots extraordinaris com també la música tendria de ser un instrument de pau, no? Per juntar la gent i parlar d'això. I en pres, va passar una presa de paraula per dir que finalment aquest acte és un acte extraordinàriament important per Catalunya, perquè finalment és un acte que neixi Catalunya, no? Que neixi Catalunya dins d'un esperit particular. Això, per exemple, que neixi Catalunya amb aquest desig de parlar, de mirar, d'arreglar les coses, juntant la gent, però tothom, no? Tant la gent poderosa com el que podien ser els senyors d'aquest moment, tant també com eren els clers, que era fonamental en aquest moment també, i també s'ajuntar amb el petit poble, no? Amb el petit poble. I d'això va néixer, és el que va explicar un professor de l'Universitat de Barcelona, d'això va néixer aquest desig de pactisme que és fonamental en aquest moment a Catalunya. encara és que sempre ha estat una manera de fer dins de la nació catalana. Això va entrenar les Corts en aquest moment i finalment, a la meitat del segle XIV, el naixement de la Generalitat, el general de la Generalitat de Catalunya. Doncs tot això va ser explicat d'una manera extraordinària, com també va ser explicat per una professora de dret, els drets humans. Com dir la història a partir d'aquest moment i també amb l'importància d'aquest moment de la treva, la pau i treva de Déu, va ser una manera de prendre consciència que els drets humans se poden cada vegada més ser més forts, posem tothom dins d'una taula i parlant. I això fa que hi ha aquesta voluntat i nosaltres som, jo diria, en primera línia per això. Perquè això es va passar a Toluja amb el sinode d'Elna, que hi va haver també d'altres molt importants, el sinode de Vic, en 1033, i aquell sinode el que va fer és pas únicament pau i treva de Déu, és també l'organització, jo diria, física dels pobles per poder protegir la gent més dèbils. I és d'aquí també que va néixer una organització formal de les celleres de les sagreres, amb l'espai sagrat, o sagrera, i amb els cellers que posaven aquí per posar tot el que necessitava la gent per viure en pau i per viure en seguretat. Doncs és d'aquí que va néixer, finalment, un urbanisme que tenim nosaltres, que és l'urbanisme que tenim nosaltres, des del sud d'Occitània fins a Barcelona. Quasi tots els pobles van néixer així, no? Amb l'església, ben entès, l'església, que l'espai sacrat a costat de l'església, que era un espai de seguretat, no? I els cellers ho posaven tot. I sabeu que pas ja també participarem en això, perquè se m'entrinc de fer un centre d'interpretació d'aquest urbanisme de l'any 1000, del naixement de les celleres i dels pobles d'aquí. Serà inaugurat també això l'any que ve i farà part d'aquests esdeveniments que tot l'any, a partir del 11 de setembre, d'aquí va dir el president del Parlament, va dir que començaria l'11 de setembre del 2026 fins al desembre 2027. Hi haurà tota una sèrie d'explicacions, de conferències, de tertúlies, però també de música, de teatre, de junts d'ajuntaments, de possibilitats de desenvolupament d'aquestes celleres i sobretot també d'aquest esprit de pau. No? De l'idea que aquesta voluntat de preservar la pau, d'empatxar les guerres, o en tot cas de diminuir les conseqüències de les guerres, bé, finalment va néixer aquí a Toluges.
7: Per totes aquestes raons, Iu Escapa, entenem perfectament que 1000 anys després, malauradament, és encara d'actualitat aquesta necessitat de parlar de pau, de pactisme, com ho has dit, doncs important celebrar aquest mil·lenari. No penses que a Catalunya Nord, de moment, estem fent tard per fer aquesta celebració, que a més ens serviria per prendre consciència de la importància d'aquest fet històric?
8: Ben entès. Ho fem molt tard i pel moment poques persones són conscients d'això, perquè qui hi havia allà en aquest, al Parlament, hi havia, ben entès, la gent de Toluges, que havien estat convidats, ells, hi havia el bisbe de Perpinyà. Per què? Perquè finalment, qui era responsable d'això? El bisbe d'Elna i també l'abat de Sant Miquel de Cuixà, que era l'abat Oliva. Doncs hi havia el bisbe de Perpinyà, hi havia gent de Prada, gent del Consell Departamental i nosaltres de Pesià. i és tot. L'humàs, jo diria, és quasi res, no? És únicament molt puntual. Toulouse va venir perquè era imprescindible. És a Toulouse que va passar això. I Prada, perquè hi havia segurament una voluntat política. El Consell Departamental ben entès també una voluntat, jo diria, política de promoure això. Nosaltres a Pesià, perquè ens interessem això amb la història de la Cellera i també hi ha una voluntat de fer conèixer aquesta història, aquestes arrels que podem tenir, no pas per pensar únicament al passat, però per anar a aprofitar, per arreglar els pobles, per donar un sentit a tota l'acció política actual. I ben entès amb això, per afirmar que nosaltres sempre defensem la pau. És únicament el paper del polític, és pas de fer guerres, és d'ajudar tothom, parlant amb tothom, tot a l'entorn d'una taula, com se va fer el mes de maig aquí a Toulouse, 1027 a Toulouse, per veure com podem fer per promoure la pau i per promoure que la gent puguin viure cada vegada millor. És un repte ben entès, és un repte, és pas un somni, és un repte. I és evident que això s'arregla pas únicament així, però sense parlar, sense considerar que cal parlar amb tothom i sense considerar que és el projecte finalment essencial de tothom, entre de qualsevol idea política pots tenir, evidentment que és complicat de fer avançar. I aquí, per exemple, el que falta és aquesta presa de consciència de que és completament imprescindible pel desenvolupament del territori de conèixer això. Perquè si no és per això que a molts llocs trenquen coses que podien tenir una importància extraordinària. I això té, evidentment, un enorme ressò sobre el moment. Perquè quan parles que fa 1000 anys ja n'hi ha que havien fet tot l'impossible per promoure la pau, per protegir la gent més febles, més dèbils, no? Això ja mira, ben entès que això va pas funcionar al 100%, però va ajudar molt a prendre consciència. I aquesta consciència encara existeix al dia d'avui. És dins l'idea de pactisme, l'idea de compromís entre totes les parts de població. I jo crec que aquí, per exemple, nosaltres, aquell desig de compromís, vaig al veu, no se veu pas mai. Al contrari, cal fer conflictes, se cal tancar dins de capells, no? Per tothom, no? Ho veiem, per exemple, al dia d'avui, per llestar el nom hipotètic del departament. Cal canviar, perquè Pirineu Oriental, bon, ningú sap on és, no? Ningú ara sap el que és oriental. I donc, tindríem de fer un pactisme, unes discussions, d'on sortiria una voluntat comuna, i encara si és pas la teua, i bé, i cal anar també, perquè el més important és la voluntat comuna per ajudar tothom per l'interès general. I això el tenim pas, encara que nosaltres aquí tenim aquest exemple extraordinari, i aquest exemple el veiem dins dels textos, dins de la idea, dins del concepte, però el veiem també dins les pedres, dins la forma del poble, dins les formes del poble d'aquí. Això és concretament les Celleres, les Sagreres, els pobles d'aquí, tots, quasi tots, menys a Cerdanya, perquè és una altra cosa, però tots aquests pobles d'aquí, i també a l'Empordà, amb aquestes Celleres, on la gent se van juntar finalment per tenir aquesta protecció i per buscar la pau, per poder viure, per poder ben viure d'una manera més tranquil·la i la més positiva possible. Això ho podem veure dins les pedres i les formes del poble, dins les places que ha escoltat de les iglesis, dins per tot, no? Les pedres parlen d'això aquí. I la gent saben pas escoltar el que diuen.
7: Mil anys de Pau i Treva de Déu, serà el 2027 i ho escapa. Les pedres parlen i nosaltres no sabem escoltar, doncs en tornarem a parlar ben segur àmpliament en els pròxims mesos i durant un any i ja podem avançar que estem preparant una sèrie de propostes radiofòniques amb tu, entre altres, doncs, per fer conèixer millor tota aquesta història tan important i que finalment ens ha acompanyat fins avui en dia. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant.
0: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.
9: Cada dia i cada hora en català.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Us anuncio que el divendres 19 de juny a les 6 la Biblioteca de Prada acull Jean Boisset per a una xerrada al voltant del seu llibre El sistema de les torres de senyals dels Pirineus Orientals o seguint els passos d'Annie de Pous. Descobriu la fascinant història de les torres de senyals que antigament vigilaven el nostre territori i converseu amb l'autor.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 18 de juny del 1968 neix Albert Fibla. El cantautor badaloní és llicenciat en Ciències de la Informació i va combinar la feina de músic amb la de periodista. Ha estat finalista del concurs Sona Nou i del Rock i Clàssic del 2003. Als anys 2004 i 2006, Albert Fibla va guanyar el Premi Cerberí a la millor lletra de cançó en català amb els temes Volia volar i Un nom de dona. Les seves cançons s'allunyen de la música pop i s'acosten més al jazz. Ha col·laborat amb diversos músics com Tournés ICC, Gerard Quintana o Joan Tena. El 2005 va gravar la cançó Ne me quitte pas de Jacques Brel, catalanitzada com No em deixis no, en el disc col·lectiu de la Marató de TV3. El 2008 va rebre el Premi Under Rock a millor cançó d'autor per votació popular. El novembre del 2021, Albert Fibla, després de 8 anys sense publicar res, va llançar l'EP Present, en què s'inclouen 3 cançons, Present al vent, Giravolta i Dona futura. El desembre del 2021 va ser contractat pel Barça per treballar al Departament de Comunicació. Escoltem ara Volia volar d'Albert Fibla.

0: Inizia aquí la cançó Bulia Bula d'Albert Fibla.
1: Radio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: A aquesta hora a Ràdio Arrels estem amb el nostre company Miquel Martínez Vila. Bon dia.
4: Bon dia, Cleofé.
3: Que ens expliques diferents llengües d'Europa i avui parlarem d'una llengua gaèlica de les Illes Britàniques.
4: Sí, avui som a Escòcia per parlar d'una de les dues llengües pròpies d'aquest país, del nord de l'illa de Gran Bretanya. Cal fer atenció a això perquè Escòcia no té una, sinó dues llengües. Una cosa és l'escots, que és una llengua anglo-germànica que es parla a les Terres Baixes, i l'altra és el gaèlic escocès, que és una llengua celta que es parla a les Terres Altes. Avui parlarem d'aquesta segona, que com dèiem es parla a la costa oest i nord d'Escòcia i especialment a les Illes Herbèrides.
3: Quanta gent el parla, el gaèlic escocès?
4: Sempre és difícil de dir, però es calcula que unes 57.000 persones a Escòcia i s'hi han de sumar uns quants milers dels territoris de Nova Escòcia, al Canadà. És una llengua que perd parlants en les últimes enquestes i que és fràgil, però que està vivint una certa revitalització i pel que sembla el nombre de població jove que la parla va creixent.
3: I està protegit?
4: Hi ha una llei escocesa del 2005 que reconeix el gaèlic com una llengua nacional d'Escòcia i té una certa protecció i presència doncs, a la retolació de les Highlands i de les Illes. I, de fet, des de l'any 2025 es considera oficial a Escòcia juntament amb l'escots. Sí que apareix a les zones pròpies d'aquesta llengua en la retolació, la toponímia i fins i tot els noms d'algunes estacions de tren. La protecció de la llengua s'està centrant sobretot a les escoles i de fet hi ha algunes escoles immersives en gaèlic escocès i fins i tot un centre d'educació superior, però tot i això la pressió de l'anglès és molt, molt forta. Això sí, el gaèlic escocès té presència en els mitjans de comunicació públics del Regne Unit i hi ha la tele BBC Alba, la ràdio BBC Radio Nat Gaihil, perdoneu pel meu gaèlic escocès. Doncs ara sentirem un fragment d'un programa d'esports d'aquesta ràdio que ara dèiem per veure com sona aquest gaèlic escocès.
5: Erken jeg kan skippe inn alle appene for en hjørpe, er jeg ikke kunne fnevlig, sulen ikke hjemme den. Kåkne krynje, anna rødbinde bøyenach, er tåsje høyle sæsene, tås dronje gjerne staten og nykje, alle appe er nøye hummer i fisker.
3: Del gaelic escocès, n'hem agafat algunes paraules.
4: Algunes que fem servir en català o en francès, com per exemple whisky, però també eslògan, que volia dir crit de guerra, eslògan. Ara ho fem servir per frases publicitàries, però era una altra cosa. I també clan, com a grup de gent, també ve de l'escocès gaèlic.
3: Però fan les frases de forma força diferent a la nostra.
4: Sí, el català o el francès fem les frases amb l'estructura subjecte-verb-objecte. Per tant, jo, subjecte, verb, parlo, en català, objecte. El gaèlic escocès, igual que l'irlandès o algunes formes d'àrab, fa les frases amb el format verb-subjecte-objecte. Per tant, seria parlo jo en català. És a dir, que ho alternen.
3: De fet, el gaèlic escocès té una relació estreta amb l'irlandès.
4: Sí, és que van ser els irlandesos que a l'edat antiga i mitjana atacaven aquelles terres que d'una manera o altra van acabar portant doncs, el seu idioma. Pel que sembla, al segle VII ja s'hi parlava gaèlic a les Highlands i aquesta llengua va anar separant-se progressivament de la irlandesa fins que al segle XVIII ja es podien considerar com a dues llengües completament diferents. Tot i que algunes coses són comprensibles entre elles. Pel que sembla, si ens fixem en els topònims d'Escòcia, el gaèlic va ser majoritari arreu del país, tot i que ara ha quedat relegat doncs, a aquestes zones del nord i de l'oest.
3: I quin indret ens recomanes?
4: En aquest cas us he de dir que hi he estat fa poc i per tant us recomanaré la illa d'Estafa. És una illa a la costa oest d'Escòcia i es tracta d'una illa volcànica que no està habitada i que és coneguda pels seus penya-segats de roca dura volcànica que fan unes formes molt, molt curioses. Em sembla més, quan la visites, està dins d'una pel·lícula de ciència-ficció que d'una illa. A més, a la part superior de la illa, durant alguns mesos de l'any, s'hi poden veure puffins, que són uns ocells que ens podrien recordar els pingüins, però que en aquest cas habiten a l'hemisferi nord, i que a diferència dels pingüins, aquests ocells volen.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
4: Bon dia. Avui parlarem de camp i un assaig històric de la Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis. Quina paraula més bonica, la de camp. Prové del llatí campus i evoca tant la plana, el món natural fora de la ciutat, com aquest món cultivat per l'home. El famós Beatus Ille d'Horaci o el Locus Amenus de l'edat mitjana. Titus Livi escrivia «Is divum qui vuestros campos pascit placide», el Déu que protegeix els vostres camps en pau. Ara bé, aquest camp de pau i prosperitat pot esdevenir el seu antònim. Les platges gèlides d'Argelès i Sant Cebrià o la plana glaçada de Ribes Altes, camps de refugiats de la retirada que, en l'últim cas de Ribes Altes, empresonaria jueus, gitanos, presoners alemanys i harquis al llarg de la seva dramàtica història. O a l'Alemanya nazis, els camps d'extermini, en particular dels polítics, els famosos, els tristament famosos Nacht und Nebel, Nuit et Brouillard, segons el títol de la pel·lícula de l'Alain René del 1956. I justament Noche y Niebla és la traducció al castellà del títol del llibre de la Montserrat Roig. I justament parlant de la Montserrat Roig, què hi pinta en aquest panorama? Filla de la burgesia, periodista i novel·lista que gaudia ja de cert prestigi als anys de 1970, era considerada una de les dones més guapes i brillants de Barcelona. Fixeu-vos que l'any 1972, en ple tardofranquisme, passejava en minifaldia de bracet del Terenci Moix per épater le bourgeois, segons l'expressió de Baudelaire i Rimbaud. El 1977, a les beceroles de la transició política, El temps de les cireres, novel·la emblemàtica d'aquest període, és publicat al mateix temps que Els catalans als camps nazis. De fet, aquest llibre, originalment, era un treball d'encàrrec per senzills motius econòmics. La Montserrat Roig, que era molt pencaire, s'hi va dedicar tant que els anys següents de la publicació anava pels instituts a fer conferències sobre la tragèdia silenciada dels catalans, homes i dones deportats als camps nazis. A partir d'una cinquantena de testimonis amb un prefaci d'Arthur London, donarà veu a cada individu condemnat al silenci, a la humiliació o a la mort. Us confesso, com un dels traductors al francès d'aquest assaig, que hi ha un abans i un després d'aquesta lectura que us aconsello. I parlant de lectura, per acabar, us llegiré la meitat d'una de les 817 pàgines del llibre. Al camp de Ravensbrück hi havia tota classe de dones. La dona passiva, abocada a la mort sense saber ben bé per què. Les butxins com la Graf, col·laboradores conscients d'una ideologia masclista. Les prostitutes que havien amagat resistents per un soterrat però evident sentiment de la justícia més estricta. I les resistents. Les deportades catalanes eren tractades al camp de Ravensbrück com a franceses i s'enyoraven de Catalunya com unes beneïtes. Franceses, a qui el llibre Les Français à Ravensbrück només dedica apenas 4 ratlles. Entre les republicanes hi ha un nom que hauria d'acompanyar per sempre les nostres testimonis. Es tracta d'una noia molt vella i molt jove, a qui en deien la Mimi. Era una republicana que un dia no va fer res per impedir que s'estimbés una carreta plena de projectils antiaeris. Al començament d'ese, a Hollenschen, contra la Dolors Gené, van penjar 3 companyes. L'una d'elles era republicana. Només sabien que li dèiem la Mimi. Acabo amb aquest testimoni. La Mimi definitivament existeix als nostres ulls. Que tingueu un bon dia.
3: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
0: Radio Arels, a Cabestany, 95.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.

0: Actualment, i fins al 7 d'agost, es pot veure una exposició de fotografies lligades al Festival de Prada amb títol Entre coulisses, le Festival de Prada à travers l'objectif de François Serre. És una mirada íntima mitjançant 60 clichés inèdits i estats enmig d'una donació per François Serre de 900 negatius a la Fundació Pau Casals.
1: Fa 13 anys vam rebut una sol·licitud, una carta del François Serre.
0: Sandra Mascré, directora del Festival Pau Casals.
1: Que volia fer una donació a l'Ajuntament de Prada d'aquestes 900 fotos. Com aquí a Prada no tenim una biblioteca o un arxiu, va donar el contacte de la Fundació Casals i doncs el François Serre va posar en contacte amb la Fundació. Ara va començar tota aquesta història de fer una exposició amb les millors clichés, millors fotos de François Serre, que és com si hi havia una part de la memòria d'aquesta època que va exposar a la llum.
0: L'exposició reuneix principalment fotografies preses a la sagristia de l'Església de Prada, un lloc que era al cor del festival, un lloc de trobada entre músics, organitzadors o periodistes. François Serre, aleshores un jove estudiant no professional de l'imatge, ha pogut immortalitzar escenes úniques. Senyor François Serre, què és aquesta exposició i d'on ve?
2: Són les fotos que vaig prendre en la sagristia de l'Església de Prada durant el festival, les 4 darrers anys del festival, gràcies a Enric Casals, que em va donar la permissió d'entrar a la sacristia durant tot el festival. I aquí tenim fotos íntimes del festival.
0: Són fotos que havien potser dormit molt de temps a casa vostra?
2: Sí, ha més de 50 anys que han dormit a ma casa i tinc de donar això perquè Casals no és meu. Casals és un home per tot el món entier i tot això que són records de Casals tenen de ser mostrat a tothom.
0: Era fàcil d'apropar al mestre?
2: Molt fàcil. Era molt, molt simple, fàcil i molt, molt fàcil de parlar amb ell. L'única dificultat és que sempre me parlava en francès. Sabia pas que jo podia entendre el català i mai he pogut dir: «Vostè pot parlar català». I mai he pogut...
0: El dia del vernissatge, Elisabet Turon, neta d'Enric Casals i filla de Pau Casals, era present. Heu viscut una part d'aquests moments? Aquestes fotos us parlen?
3: Sí, em parla molt. I a més, si es dona compte, hi ha moltes fotografies que estic al costat del meu oncle i padrí i és molt maco per mi de ser aquí en aquesta inauguració a Prada. Ja la vaig veure a Sant Salvador l'any passat. La mama, quan va complir els 104 anys, va poder mirar les fotos i de la seva infància.
0: Al mateix temps, és un homenatge, sempre parlem de Pau Casals, però sembla que com més va, menys se descuida Enric Casals.
3: Això és molt important i tinc que donar les gràcies a totes les persones que no s'obliden del meu avi, que ha fet molt per el seu germà i per el Festival de Prada. I moltes gràcies per recordar-vos d'ell.
0: Esteu encara fidel al festival?
3: Sí, encara hi vaig. Cada any participo 4 o 5 vegades al Festival de Prada.
0: Moltes gràcies, Elisabet Turon Casals.
3: Això mateix, sí.
0: Aquesta recuperació dels fitxers ha estat possible gràcies a l'ajuda econòmica de la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de la Fundació Pau Casals. L'exposició es pot visitar a dos llocs a Prada, l'Espai Martí Vives i l'Ajuntament de Prada, tots dos al carrer del Palau de Justícia.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Som el dijous 18 de juny. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 24 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana també present a la Salanca i al Baix Vallespí. Demà les temperatures seguiran sent iguals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prada, 17 a Prats de Molló i 13 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 34 al Conflent, 25 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana seguirà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prada i Prats de Molló, i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda hi haurà unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc a Cal Paret, al veïnat d'en Coma, a Prats de Molló, per fer memòria amb un home de la Sardana, president dels Amics de la Sardana de Prats. Un home del Barça, secretari de la Penya Barcelonista de Prats. És també secretari de l'Associació Belles Pedres i Arrels, que protegeix i valoritza el patrimoni de Prats. I, a més, és un dels secretaris a l'Ajuntament de Prats de Molló. Sergi Roca, bon dia.
6: Bon dia.
5: I gràcies d'acollir-me a Cal Paret.
6: Can Paret.
5: Can Paret. A Can Paret.
6: Els veïns de costat es diu Cal Guiat. Sí. Bé, segons el terme, no, aquí és Can Paret, sí.
5: Can Paret. Estem en un lloc extraordinari, ho cal dir, eh? Perquè cal muntar des de Prats de Molló per una petita carretereta que va muntant entre els boscos fins a arribar a una obertura del paisatge on hi ha el veïnat d'en Coma. És un veïnat antic aquest, molt antic.
6: Sí, és un veïnat, al segle, a principi del segle XVI ja existia, doncs sí. Potser el segle XV existia, perquè ha donat el nom en aquest veïnat, el Mas de Can Coma, on hi viu, em sembla, una persona que heu anat a entrevistar,
5: justament,
6: en Clodi Guisset.
5: És això, havia vingut aquí per fer la memòria amb ell, el conservador a la Reserva Natural de Pi i Mantet, que ell hi va néixer aquí.
6: Ah, ell hi va néixer, eh? És d'aquí, va néixer, i el seu pare va mantenir la masia de Can Coma fins ara, i ara sí. És en Clodo que n'és el propietari.
5: El teu cas és diferent perquè tu ets de Prats i aquesta casa és pas familiar.
6: No és una casa familiar, és una casa que hem crompat a l'època perquè el lloc ens agradava molt i jo sóc de Prats, però no era de la muntanya, bo, sí. I de fet sóc molt content de ser aquí.
5: Aquí estem en plena muntanya, eh?
6: En plena muntanya, estem a 1.075 metres d'alçada, sí. Que el poble de Prats és a 735, sí. Doncs hi ha una diferència, i a partir d'aquí es pot fer passejades, anar cap al Rujà, cap als, sí, Tres Vents, en dues hores i mitja ja hi estem des d'aquí.
5: D'acord. Sergi, jo et vaig conèixer quan duies, com jo, la mainada a l'Escola Arrels de Perpinyà. És això, no?
6: És això, sí, sí. Els anys 90, 97, 98, sí. fins als anys 2000, 2001, 2002, on vam venir a viure a Prats, sí. Les nines, doncs les meves dues filles, l'Eugènia i la Justina, van fer classe a l'Escola Arrels de Perpinyà.

0: Sergi Roca, parlem de les teues famílies, costat pare i costat mare, de costat mare, per a resumir, de Prats, i de costat pare vindrien de Catalunya Sud. Costat mare són els Burges.
1: El costat mare són els Burges. Burges, com la vila francesa de Bourges, l'escriptura que ha canviat el fil dels segles, sí. Perquè el meu company, el Joan Peitaví, havia trobat el primer Burges, que es diu Borges, que venien de Savoia, Savoia, al principi del segle XVII, cap als anys 1630-38, ve el primer Burges a Prats per trobar feina.
0: De fet, els padrins són Burges Chatard.
1: Hola, el meu avi matern és un Burges, descendent d'aquests burgesos de Savoia, i del costat de la meva mare són Chatards, Chatard amb T.
0: L'àvia seria
1: Chatard. L'àvia seria és Chatard, sí. I venen de Prats, aquí amb l'arbre genealògic, d'ençà del segle XVI els trobem a Prats, no han remenat.
0: Els teus padrins treballaven a la fàbrica de teixits?
1: A la fàbrica de teixits Guiu, que primer el meu avi havia treballat a la fàbrica de teixits que era a la vora de Ribera, al costat de la Verneda, a Prats, i després, quan va pujar els tallers, perquè aquesta fàbrica, com la de tissatge i blanxisseria i texuperia, on actualment hi posaran el CIAP del País d'Art i d'Història Transfronterer, els dos havien tingut danys amb l'aigat de 40, sí. I doncs, després en Guiu, perquè l'altra fàbrica havien dipositat el bilanc, havien fet fallita, però en Guiu ha continuat, i després de l'aigat ha continuat a treballar fins als anys 42-43 a baix, a la Verneda, i després va construir una fàbrica nova a dalt al lloc situat a Parella, sota el castell de Parella. Els dos, l'àvia i l'avi patern, del costat matern, han treballat tots a la fàbrica Guiu. No, la meva mare va ser funcionari i va seguir el meu pare després dins les seves peripècies.
0: Doncs la que va tenir les galeries Lafayette a Prats va ser la teva àvia.
1: La meva àvia. La meva àvia, quan va plegar de la fàbrica Guiu, quan va tenir la retreta, per fer una retreta més conseqüent, perquè a l'època les retretes eren petites, es va reensenyar, va escriure a la galeria Lafayette a París, i que tenien l'habitud, el costum de posar petites sucursals en pobles on hi havia bastant gent, perquè a Prats a l'època hi havia gairebé 1.400 habitants, 1.300 habitants, i doncs li van autoritzar a obrir una petita botiga estampillada Galerie Lafayette, i tenia el catàleg de les Galerie Lafayette, la gent venia a escollir els vestits, i doncs venien a estar, i jo vull això, jo vull això, i després, quan els havien rebut, venien a pagar.
0: D'acord. Era una sucursal.
1: Una sucursal, petita sucursal, i que li va durar una desena d'anys, això.
0: D'acord. Això seria al costat mare, costat pare, els Roca, venen aquí al nord als anys 1920.
1: Gairebé els anys 20, potser els anys 18, 19, 20.
0: Venen a treballar.
1: Venen a treballar, en Michel...
0: D'on venen ells?
1: En Michel Roca, el pare, el meu avi, que no he conegut perquè pobre home va morir el 35, venia de Sant Jaume de Llierca, d'un poble que es deia Montagut, que ara fa part de la mateixa poble que Sant Jaume de Llierca, del costat de Besalú, tot això, I d'on va venir a França? Segurament per problemes econòmics, va venir a cercar feina.
0: Com tanta altra gent del sud,
1: Va venir a cercar feina, i va passar pel poble d'Arles, i va trobar la meva àvia, que es deia Madalena Oliver, i es van casar a Arles de Tec, i van tenir el primer fill, Jean, que va néixer a Arles, i després ell va trobar feina al domaine de la Fabrega a Montescot, i va ser treballava com a regisseur d'una part del domaine de la Fabrega, i el meu pare va néixer aquí el 1931, el 7 de maig de 1931, el meu pare va néixer a Montescot, i malauradament 4 anys després, el 35, aquest home, doncs, en Jean Roca, mor a Montescot, d'una pneumonia. Va anar a treballar a la vinya, un dia hi havia neu, li van contar al meu pare, i va ser malalt i no se'n va remetre. I d'aquí la mare de família, la viuda, la Margarita Oliver, se'n va tornar a Arles a criar els dos nens.
0: El teu pare i el teu
1: el meu
0: oncle.
1: Pare, doncs, Oben Roca i Jean. I Jean.
0: El teu oncle que va treballar a les mines de Batera.
1: Voilà, el meu oncle, molt jove, cap als 16-17 anys, perquè la seva mare no va, li va anar a fer, li va dir, ara t'ha de treballar, i va anar a treballar a les mines de Batera, de Batera, a Cortsaví, i el meu pare, ell va, el meu pare més petit, tenien 10 anys de diferència, 10 anys de diferència, doncs el meu pare, quan va tenir l'atge de cap a 15-16 anys, a 16 anys, va trobar una feina a la Percepció, d'Arles de Tec, un petit treball, i el perceptor de l'època, quan va veure que era suït i que en podien fer qualcom, el va fer estudiar i li va fer passar el concurs d'agent de recobament, que va obtenir. Doncs va esdevenir funcionari del Tresor Públic, i va tenir composta, va pujar a Prats de Molló, i és aquí que va conèixer la meva mare.
0: D'acord. El teu pare, que va ser batlle de Prats del 91 al 95 i conseller general del cantó de Prats del 91 al 98.
1: Això mateix. Donc, tota la seva carrera la va fer al Tresor Públic, el seu primer post el va tenir a Anduze, dans le Gard, i després va pujar a Prats de seguida, cap als anys 1967, perquè havia passat el concurs d'inspector del Tresor, va acabar primer de tot l'estat francès, del concurs, doncs va poder escollir, i va venir doncs a Prats. I d'aquí va fer tota la seva carrera fins al 91, on va tenir els 60 anys. Sí. I és aquí que l'alcalde de Prats s'acabava de morir, el juliol del 91, i com el meu pare era jubilat, jove jubilat, el Consell Municipal de l'època el van anar a buscar i dir, o ben, cal que siguis tu el nostre batlle, hem de votar per dos consellers, doncs si acceptes et farem el nou batlle de Prats. Va acceptar, i un mes després doncs va ser elegit, i un mes després hi va haver les eleccions al Consell Departamental, al Consell General, perquè el Josep Albert era membre del Consell General, i el meu pare va també ser elegit conseller general de Prats de Molló, després de Josep Albert, fins al 95, on li va succeir en Bernard Remedy, que el meu pare li va deixar a la plaça, i va ser elegit també el Bernard Remedy.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb Sergi Roca, som a casa seva, al veïnat d'en Coma, a un quart d'hora cap amunt, cap a la muntanya, des de Prats de Molló. Ja sabem d'on venen les dues famílies, costat mare antigament de Prats de Molló i costat pare, als anys 20, venen del sud a treballar, a buscar feina, com tants altres sud-catalans van venir a aquesta època a buscar feina aquí al nord. A recordar que son pare, l'Oben Roca, va ser batlle de Prats als anys 90. Sergi, tu neixes, bé, neixes a Perpinyà, la família s'està a Prats.
2: Sí, han baixat, la meva mare ha anat a parir a Perpinyà perquè sí. A l'època no es feia més de fer els nens a casa i doncs va anar a la clínica a Perpinyà.
1: Tu neixes l'any 69.
2: El desembre 69.
1: Vas a escola a Prats.
2: Vaig a escola a Prats, tota la meva escolaritat a Prats, com ho havia fet la meva germana quatre anys abans, ha seguit una mica a Dinalgar a Andusa i després a Prats, millor tota l'escolaritat a Prats, amb mestres de l'època, que encara una part són vius, ben segur.
1: Com era Prats? Quin record tens del Prats de Molló dels anys 70, quan és un mainatge? I corres pels carrers, suposi.
2: Sí, sí, bé, tot es feia... Hola, no hi havia aquesta por de deixar la mainada dins dels carrers, sí. Eren de fora tota la diada, els dies que no hi havia pas escola, doncs això era el dimecres, no era el dijous, que era més antic, el dimecres, I, voilà, el cap de setmanes també, amb els companys, anàvem al nostre terreny de joc, era el Foc la Garda.
1: Era
2: aquell... No en ruïna, gairebé, sí, era l'abandó, era l'abandó. Doncs anaven a jugar al castell, feien torrades allà al castell.
1: Us deixaven en el castell?
2: Sí, sí. Els pares ens deixaven, l'Ajuntament també, no deien res. No hi va haver mai cap incident, ens deixaven lliure, això segur. I córrer pels carrers, pels camps, pels muntanyes. Anaven a muntanya, a 5 anys, a partir de 10 anys. Jo he fet el Costa Bona, tenia 10 anys, tots sols amb companys.
1: Amb companys.
2: És d'aquí que m've la passió de la muntanya, també. Sí. El Prats de Molló de l'època era molt rural, perquè hi havia molts pagesos, que criaven vaques, que criaven ovelles, cabres, d'on veien les fires, a les fires, que hi havia dues o tres per any, les fires, hi havia fires amb el bestiar, a Fira del de Baix hi havia el bestiar, a Fira del de Dalt tots els marxants, amb el petit basal de l'Oda que pujaven, camions que venien, coses pels pagesos, pel vestit, perquè la gent de Prats de l'època no baixaven, molts no tenien cotxe, doncs les sabates, els vestits, tot això el portaven al mercat. Això és el record que tinc, que ha molt canviat amb ara, això segur.
1: Anys 70 encara hi ha fàbriques de teixits?
2: En 70, sí.
1: Són importants encara?
2: Són encara importants. En Guiu encara, als anys 70, encara fa producció de teixits. No tant, gairebé no d'espardenyes, perquè això encara Sant Llorenç ho feien, a Prat de les Espardenyes s'havien arrestat, però el teixit de casa, que en diuen, les napes, tot això, encara ho feien en Guiu, i tenia una botiga a Prats, que es deia Catalià, on venien a la gent de Prats i a la gent dels turistes i els curistes, perquè Prats era una vila d'aigua, doncs hi ha molta gent que venien, tota aquesta gent crompaven encara els teixits de la família Guiu. Sí.
1: I el català pels carrers de Prats?
2: El català, a cada corn de carrer, els vells, no, perquè jo els vells com vells, però la gent de més de 50 anys, quan jo tenia menys de 10 anys, aquesta gent tots parlaven català. Sí. Entre ells, a nosaltres no, jo els pares m'han criat en francès, entre ells parlaven català, però m'han criat en francès. M'he dit als carrers, es parlava català tot arreu, això segur. A l'Ebre Mentider, tenim un arbre, el famós arbre mentider de Prats, que ara és mort i el van tallar ja. Per què es diu l'Aimer Mentider? Perquè tots els senators que de l'època en diuen i venien i recontar i contar bertranades mentides. Aquí segur, que això n'ha sentit de gent parlar català.
1: I tu després el recuperaràs, el català?
2: Jo el recuperaré perquè, de fet, sempre el tenia a l'orella, perquè entre la gent de Prats que parlava en català del carrer i els meus pares que parlava entre ells amb els els avis, sempre en català, sempre.
1: Doncs a casa hi era present.
2: Jo, voilà, era present sempre en català. Sí. Jo, a major, m'adreçaven en francès, sí. Perquè era així, eh? Però quan vaig passar al col·legi, al col·legi he tingut la possibilitat d'aprendre el català, en opció, que en deien. O era el llatí, o era el català. El llatí, ara, amb el recul, em manca, perquè sóc una mica historiador, col·leccionista, doncs tot això, em falta el llatí, segur, més no, era el català, i amb el senyor Christian Prats, els 4 anys que s'han passat al col·legi, he après el català, voilà, amb un ple enorme.
1: I el vas continuar al Liceu de Ceret, després?
2: I després, quan vaig arribar a Ceret, el vaig continuar al Liceu de Ceret, amb la Josefina Carles, sí. Que va ser la meva professora fins al BAC, i després l'he continuat perquè m'agradava molt i era conscient, tenia una consciència catalana, no sé, bon. L'he continuat a la universitat amb el DEUC de català, la llicenciatura i una part del mestratge. No tinc el mestratge complet, em falta l'escrit, em falta no, el memori. Tinc la part escrita, em falta el memori, que no l'he fet perquè després he treballat. Sí. M'he, voilà, amb professors també a la universitat, Pere Verdaguer, en Joan Becat, la Miquel Ovalls,
1: els històrics,
2: Ramon Sala, sí. Voilà, els històrics, sí. Segur.
1: D'acord. M'has explicat, preparant l'emissió, que vas passar al BAC i la prova de català te la va fer passar en Ramon Gual.
2: Sí, doncs el BAC l'he passat en llengua, perquè quan, fins a la primera el català en tenia ja en llengua 3, i com a l'anglès no m'anava bé, he demanat canviar el català en llengua 2, i això fins ara no es podia fer, i a partir d'aquesta data s'ha pogut fer. Sí. I doncs he passat el català al BAC en llengua 2, doncs a l'escrit s'ha ben passat, no sé quina nota he tingut una bona nota, i a l'oral me'l va fer passar el Ramon Gual, que jo el coneixia de reputació i de, perquè bon, ha fet molt per Prats de Molló, això de Terra Nostra, sí. Com els pares eren abonats, i ell em coneixia perquè sabia que era segurament el fill de l'Obeng i de la Silvia de Prats de Molló, bon, i em va qüestionar a l'oral del català sobre Jacint Verdaguer, que era, feia part del text que havien de preparar, i com Jacint Verdaguer havia fet un text que es diu La Barretina, sí. que va ser premiat als Jocs Florals de 1884 a Barcelona, i després, voilà, el sojorn que va fer Verdaguer a la Presta, amb tot el que hi ha a l'entorn del poema Canigó, voilà, em va entrevistar sobre això i bon, he tingut...
1: Va saber respondre, doncs.
2: He sabut ben respondre i ha vist que, voilà, que m'ha posat una bona nota.
1: Doncs el català el sents pels carrers de Prats, també a la família, tant els avis com els pares parlen català, amb tu parlen francès, l'estudies i hi ha un dia que et trobes parlant català, hi ha un dia que dius, ah, mira, puc parlar català també.
2: Sí, o gairebé a partir del Liceu. A partir del Liceu érem amb un grup d'amics, sí. I quan eren sols intentàvem parlar tots dos o tres en català, sí. I després quan em trobava a Prats amb gent de l'edat dels meus pares, intentar viure, entrar dins de la conversació parlant català, que és el primer pas, que és difícil.
1: Sí, és això.
2: I després amb l'orella, l'accentuació, sí. Perquè bon, la gent de Prats tenim un accent diferent de la gent de la Plana, bon, i tot això, la gent fa que al cap d'un moment veus que la gent no els molesta gens, que tenen el mateix accent, que tenen, sí. El mateix mots.
1: I t'accepten,
2: sí. I aquí te regales, voilà, parlen el català. Jo, i després, ben segur, quan vaig arribar a la universitat, sí. Vaig fer amb tots els mòduls que hi havia, enquestes, tot això, i vaig entrevistar gent de Prat, gent, sí. d'enlloc més, de Barcelona, he fet un mòdul del Centre Excursionista de Barcelona, de Catalunya, del SEC.
1: Sí, del SEC.
2: Donc, he anat allà a entrevistar el president del SEC, bon, i voilà, parlant català, a partir d'aquí ha estat normal.
1: Sí, sí, sí.
2: Normal. Sí, faig traducció com em demanen, faig traducció, sí. Això m'agrada. Continuï guardant un lligam, un lligam que és essencial.

0: Soc Almena d'en Coma, sobre de Prats de Molló, a casa d'en Sergi Roca, un matí del mes d'abril del 2021 que sembla un matí d'hivern.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha avui un poc de boira, no? Fins i tot,
1: hagués fred. Haguessis vingut ja dos dies, feia 31 sota la terrassa. 31. La meu cunyada que ha vingut ha fet la foto i l'ha posat al Facebook, eh? Feia 31, era una... Bon, i avui aquest matí feia 5.
0: Sí, ah. Quina baixada. Ah,
1: sí, sí, bon, la baixada per tothom.
0: Perquè aquí a l'estiu fa calor?
1: Fa calor, però les nits són fresques. Clar, les nits són fresques, a més de gairebé 1.100 metres d'altitud. Sí. Les nits són fresques, però dins de la diada, com som sempre plen sud,
0: sí.
1: Bon, el sol s'ha pic, eh?
0: Sí, sí.
1: Però les nits són fresques, ja dormim, eh? No tenim, i encara hi ha dies que tenim menester de cobertes.
0: Sí.
1: Estem privilegiats.
0: I a l'hivern arriba a nevar aquí?
1: A l'hivern no arriba a nevar, ben segur, sí. més que el poble, perquè amb l'altitud, no és com el mateix clima que la Cerdanya, sí. Això no té res a veure. Sí. Nosaltres tenim neu 3 o 4 vegades l'any, sí. 15-20 centímetres, pot pujar 40, quan hi ha força neu és que la neu ve de per avall, és a dir, nosaltres no, amb la tramuntana, per exemple, que gairebé no neva,
0: sí.
1: Cal que vingui del mar, l'entrée marítima, sí. Aquí sí, cada cop que ha posat, jo me recordo, havia nevat a Perpinyà també, el 86, el sí. 92, havia posat un metre 40 de neu.
0: Ah, carai.
1: Ah, sí. Però, bon, això a Perpinyà n'hi havia gairebé 70-80,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: és l'any que havia fet baixar la patinoa,
0: sí, sí.
1: I tot això.
0: Sí, sí.
1: Bon, nosaltres, per tenir força neu, cal que vingui del mar.
0: D'acord. Bé, Sergi Roca, ja sabem tot el teu recorregut escolar, doncs Prats de Molló Escola, Col·legi Arles, Liceu a Ceret, la Universitat de Perpinyà, on passes el DEC de català i d'economia també.
1: Aquí a Perpinyà, quan arribi, doncs, amb el BAC, sortir del BAC, el BAC B, sí. Economia, doncs és per això que he volgut continuar amb l'economia, com m'agradava, i no volia deixar el català. Doncs, potser la Josefina Carles m'ha dit, podries continuar fent el DOC de català. I sí, sí, doncs, me són inscrit al DOC de català i el DOC d'economia, i finalment, bon, el DOC d'economia, el doble DOC, és complicat. O bé, cal treballar molt i molt, i jo, bon, treballava, i potser no tant, no prou, eh?
0: Sí.
1: Doncs he deixat caure el DEC d'Economia al cap de l'any, eh? I me som consagrat al català. Al català.
0: I al català tens la llicenciatura?
1: Tinc el DEC, tinc la llicenciatura, i havia passat les proves escrites del mestratge, que els he tingut, tinc la nota, i em faltava el memori. Calia redactar un memori que volia fer, que mai he tingut temps de fer, pot ser la jubilació, per amor
0: sí,
1: propi, eh?
0: Sí,
1: voilà,
0: sí.
1: Per dir de bon. I oficialment tinc només la llicenciatura de català.
0: I el 1995 entres a treballar al Consell General, tot i que abans d'entrar al Consell General fas treballs del que trobes, no?
1: Sí, sí, per guanyar-me la vida, perquè ja tenia, havia fet l'armada. Quan he acabat la universitat, he començat a voler treballar, bo, i després l'armada, l'exèrcit m'ha retrapat i m'ha dit tens de fer l'any del servei militar, que a l'època era 10 anys, 10 mesos.
0: Ah,
1: 10 mesos, 10 mesos, perdona. I doncs he fet el servei militar i l'he fet al peloton de gendarmeria d'Automuntanya d'Oceja. Just abans d'això, l'any abans, havia passat el diploma d'acompanyateur en muntanya, perquè sempre m'ha agradat la muntanya,
0: sí.
1: I doncs havia passat el diploma d'acompanyateur en muntanya, que l'he obtingut, doncs soc acompanyateur en moyenne muntanya.
0: Sí.
1: El problema és que mai no he exercit, el vaig passar o el vaig tenir. I després, doncs, com vaig fer les classes a Bergerac, en sortint vaig demanar en peloton de gendarmeria de la muntanya, ben segur el primer, el del Pirineus Oriental, del d'Oceja, si no els dels altres Pirineus, doncs a Banyera o al Pirineu Central. I bon, he obtingut Oceja, doncs s'han fet 10 anys d'armada, com s'han regalat.
0: 10 mesos.
1: 10 mesos.
0: Sí.
1: 10 mesos d'armada.
0: Van ser llargs.
1: Sí, sí, no. Haguéssim passat de pressa perquè m'ho han regalat. Cada dia fent bicicleta, escalada, muntanya, esquí. Sensacional. Sensacional.
0: Sí, sí, sí.
1: Sensacional. I després d'això, quan som sortit de l'armada, he començat a treballar perquè la meva dona de l'època era emprenyada, donc, i esperaven una nina. Doncs vaig dir, cal treballar. Doncs he començat a trobar feina a Leclerc Perpinyà, al rayon lessive, hi he treballat 4 mesos, després s'aixecant a 4 hores i mig de matí per emplenar les lleixes, i després he treballat una mica a Leroy Merlin, he fet petites feines, fins que un dia m'han dit hi ha un post de, no bibliotecari, manutencionera a la biblioteca departamental de Tui. I doncs hi he anat i m'hi he passat 2 anys i d'aquí m'han fet confiança, m'han posat responsable, entre cometes, del fons local, i junts amb els altres, amb els bibliotecaris, van constituir un petit fons local, és a dir, fons de català, un fons de llibres d'aquí, per proposar dins del bibliobús a tota la gent del departament on anaven aquestes lectures locals.
0: Aquí deu començar el teu interès i la teva passió pels llibres antics.
1: Pot ser, sí, una mica aquí, però sobretot després, quan he marxat al cap de 2 anys de la biblioteca departamental, on he anat als arxius departamentals, que depenien també del Consell General, és aquí que m'ha vingut la passió, la passió dels llibres antics i de la història local.
0: Ho comentarem després. Vull tornar a Tui, perquè és interessant. Vas treballar durant més de 2 anys, no? 2 anys i mig, amb el bibliobús, és a dir, un camió que anava per tot el país, no?
1: És això.
0: Portant llibres.
1: Un camió, un veritable camió, perquè jo no sóc jo que el manavi, calia un permís, un permís poids lourd, perquè era un camió que feia més de 10 tones, i aquest camió era ple de, o gairebé n'hi havia, gairebé 2.000 llibres a dintre, dins de les lleixes i dins de caixes, perquè dins de caixes, on anaven a córrer tot el departament, els pobles que ho demanaven, les biblioteques que ho demanaven, m'anaven a per tot, a Cerdanya, dins de les Garrotxes, a Aigatèvia, Censar, Relleu, doncs també tot el Vallespí, el Fenolledes, tota la plana del Rosselló. Sí. Hi havia 2 camions que giraven en permanència, perquè a la biblioteca hi havia 5 bibliotecaris oficials i 2 camions, i tothom feia, cada dia 2 camions marxaven dins del departament.
0: Doncs cada dia tocava anar a un lloc o altre del país?
1: No, perquè hi havia torn igual. Jo en feia gairebé 2 per setmana. 2 per setmana, i cada un en feia 1 o 2 per setmana. Me feia, era un ple, anar a veure la gent, pobles on mai no hi havia anat, petits pobles del Fenolledes, on mai n'hi havia anat, fins a tota la Cerdanya, tot petits pobles, i Vallcebollera, tot això. Me són regalat durant 2 anys.
0: I suposi que a la fi coneixies els lectors habituals,
1: els
0: i els
1: lectors,
0: hi podia recomanar...
1: Sí, això, els lectors, els gustos, hi ha gent que els agradaven més el roman a l'Eau de Rose, d'altres els policials, d'altres els locals, és per això que hem començat a portar això al fons local, perquè hi ha gent que volien conèixer la nostra història, els llibres d'en Vilanova de l'època, els primers llibres que sortien.

0: És que no només hi havia els bibliotecaris dels pobles, que venien dins del bus, sinó a certs pobles hi havia la gent del
1: A la gent
0: poble,
1: directament,
0: la
1: eh?
0: gent directament.
1: Clar.
0: Més això no a tots els
1: No,
0: pobles, eh?
1: d'acord.
0: Més aviat als més petits,
1: D'acord.
0: perquè si no és els bibliotecaris que escollien
1: No.
0: les lectures dels lectors,
1: Ah,
0: eh?
1: d'acord.
0: Perquè si
1: Ah,
0: no haguessin
1: perfecte.
0: fet
1: Sí.
0: massa, bon, massa futur, potser
1: Sí.
0: massa gent... Bon.

0: Sergi Roca, després d'aquests anys, dos o tres anys, a la Biblioteca Departamental de Tuí, passaràs 11 anys als arxius departamentals de Perpinyà.
1: Sí, als arxius havia començat, abans d'anar a la biblioteca, havia fet un estatge de 2 mesos als arxius i m'havia encantat. Quan t'estimes la història de Catalunya, la història local, la història del Vallespí, bon, els arxius és el paradís, ja, és aquí on es concentren tots els documents de tot el departament, de tot Catalunya Nord, de tot el Rosselló, de la Cerdanya, del Vallespí. Quan jo hi era, hi havia 14 quilòmetres de documents. Donc, un metre lineal és com posa els documents, com una lleixa de llibres, això fa un metre, bon, ja hi havia 14.000 metres, 14 quilòmetres, sobre 9 nivells, sí. 9 nivells, voilà, tota la història de Catalunya, més una grossa biblioteca.
0: Et vas apassionar aquí, per aquests documents antics?
1: Em vaig apassionar pels documents antics, em vaig apassionar per la gent que venien allà a fer les recerques, els historiadors, gent com Maimat Catafou, el Ramon Sala, el Joan Peitaví, bon, gent, els historiadors que venien allà per buscar bé, matèria a escriure llibres. Donc, fer simpatia amb aquesta gent, anar els i buscar els documents que anaven. A vegades tu trobes una cosa, els hi aportes un suplement, que no ho coneixien. Donc, et regraciaven, et diuen, merci, tot això. Donc, apassionant, bon, i a més, ben segur, els documents en ells mateixos.
0: Doncs havies de conèixer a fons el que tenia els arxius departamentals.
1: Sí, el problema és això, és els arxius, quan hi vas per primera vegada, ets una mica perdut, perquè ja els arxius són classificats en sèries, sí. I cada sèrie correspon a un capítol de la història. És bastant complicat. Bon, hi ha guies que expliquen, el nostre paper, en tant que emplegat d'allà, és explicar a la gent i facilitar la recerca. No els hi fer la recerca a la plaça. No.
0: Sí, sí.
1: A l'inici sí, els hi fas una recerca, més suggerir i els hi dir, has d'anar en tal sèrie, trobaràs això, has d'anar en tal llibre, trobaràs això. I els hi facilitar la feina. És això el més important, perquè si no, la gent no trobaran el que desitgen.
0: Sergi Roca, passes aquests 2 o 3 anys a la Biblioteca de Tuí, aquests 11 anys als arxius departamentals, i el 2008 hi ha un canvi, doncs. El 2008 tens 39 anys, entres a la gestió municipal, passaràs 5 anys com a secretari de la

0: Ajuntament del Tec. Hi ha un canvi de vida
1: Hi ha
0: aquí.
1: un canvi de vida, perquè feia ja gairebé 4 o 5 anys que vivien amb la família a Prats de Molló. Bon. I
0: I
1: com
0: havies de
1: tu
0: baixar a
1: saps,
0: Perpinyà.
1: havíem de fer el trajecte, havia de fer jo el trajecte, hi havia gairebé una hora i un quart de
0: Sí.
1: camí al matí, una hora i un quart a la tarda, a l'estiu amb els turistes una mica més. Doncs començava de ser pesant, complicat, també
0: A nivell econòmic,
1: a
0: també,
1: nivell econòmic,
0: clar.
1: el cotxe, la gasolina, els pneumàtics, perquè aquí
0: Sí.
1: s'usen més que a la plana, això és una evidència. Donc, bon, vaig fer la tria, de veure si podia pas trobar una cosa a prop de casa meva, i es va trobar que el poble del Tec buscaven un secretari d'Ajuntament, que mai no ho havia fet. Donc, he anat a veure l'alcalde, que és en Guillaume Cervantes, que és que tenia la boucherie Plaça de la República,
0: Sí,
1: chez
0: ah,
1: Guillaume,
0: d'acord.
1: boucherie chez Guillaume, i em va rebre allà mateix, a la boucherie, i em va dir, pas de problema, jo te fais confiança, pots venir com vols, doncs jo t'aprenc. I doncs es va fer així, doncs l'alcalde em va fer confiança i he pujat al TEC per fer de secretari d'Ajuntament, on vaig aprendre l'ofici. Doncs, un antic secretari que hi havia estat ha vingut a me formar un parell de mesos, i després he volat de les meves pròpies ales durant els 5 anys que m'hi vaig quedar.
0: I com van ser aquests 5 anys al TEC?
1: Molt bé,
0: Sí?
1: m'ho vaig passar molt força bé, era tocant de casa, era un petit poble que té una veritable història, que té, vam, hi havia una voluntat municipal, doncs el senyor Cervantes i el seu equip van decidir de fer un ajuntament nou dins d'una casa antiga del centre del poble, perquè cal saber que l'Ajuntament del Tec, tal com l'escola i l'església, van marxar amb l'aigua de 1940.
0: Sí.
1: L'aigua de 1940 va fer 12 morts al
0: El
1: Tec,
0: TEC.
1: al poble del Tec. I doncs va marxar l'escola, va marxar, doncs, com he dit, l'església, i va marxar l'Ajuntament. I doncs, als anys 50, 53, 54, van construir el nou Ajuntament al costat de la nova escola, al cim del poble. Era una mica aïllat. Doncs, els elegits del Consell Municipal del Guillaume Cervantes van decidir que seria bé de fet, tornar a venir l'Ajuntament al centre del poble. I
0: D'acord.
1: doncs, vaig passar el meu mandat
0: A gestionar aquest
1: a
0: canvi.
1: gestionar
0: Clar. Sí.
1: les obres,
0: Sí.
1: les obres del nou Ajuntament, que és una reeixida, francament.
0: Molt bé. 5 anys al TEC i finalment arribes a casa el 2013 a Prats de Molló,
1: Voilà, bon,
0: a l'Ajuntament de Prats de
1: a
0: Molló.
1: l'Ajuntament de Prats de Molló sé que hi ha una persona que se jubila, doncs faig postuli i, bon, i m'agafen a Prats de Molló, i doncs puc pas pujar més alt, sóc a casa meva. És trist perquè el TEC arriba, m'he dit, si no agafo aquesta possibilitat, mai més potser no la tindràs
0: Sí.
1: de tornar a pujar a Prats. Doncs l'agafi i m'empugi a Prats de Molló per ser un dels secretaris, perquè tinc una responsable del SUS, la secretària general, la senyora Nathalie Casa, i doncs voilà, faig part de la junta administrativa de l'Ajuntament de Prats de Molló.
2: Pot ser que sí, Vicenç, que tenies raó. Ara farà 10 anys de fuig al Rosselló.

0: Fins aquí la primera part de la memòria amb Sergi Roca, enregistrada a casa seva, al veïnat d'en Coma, de Prats de Molló, un matí fred del mes d'abril del 2021. La cèlebre cançó de Jordi Barra i Joan Cairol, Torna a Benivicenç, una cançó que Sergi Roca ha volgut que fos present en aquesta memòria, com també les que hem escoltat abans, el grup Telefona, un grup que escolta d'ençà de la seva creació, la cançó Evocació al Pirineu, de Cançó d'Amor i de Guerra, amb Josep Carreras, una sarsuela que diu que li agrada molt i que ha pogut veure dues vegades. La cançó Adiu Sabà, de Joan Pau Giner, son pare, o Ben Roca, canta sovint les seves cançons. I hem començat amb la cançó Corren, del grup Gossos. Sergi Roca és un gran seguidor del rock català. Queda un munt de coses per explicar. Hem de parlar de la sardana, és el president del Foment de Prats, del contrapàs, és el que mena aquesta dansa antiga que ballen els homes de Prats de Molló. Hem de parlar del Barça, és el secretari de la penya barcelonista, de patrimoni, participa a l'associació Belles Pedres i Arrels i la revista Costa Bona, que publica aquesta associació. I encara ens ha de parlar de llibres antics, sobretot. I és que és un bibliòfil apassionat pels llibres antics sobre Catalunya i Catalunya Nord més concretament. I hem de parlar també de la Festa de l'Os de Prats. En Sergi ha fet dos durant un parell d'anys. Tot això serà a la segona part de la memòria amb Sergi Roca, que podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent...

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

desplegat en el bany. Blanquinos flotant.

la plaga. Pensant en els cossos que t'hagueren els llurs carrers, els llurs dits. Les llurs dits.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
3: La violència és un altre tema preferit dels fabricants de tòpics quan parlen de Nova York. I, de bell nou, el tòpic respon a una realitat que aclapara el viatger. Les estadístiques no deixen mentir el topista d'ofici. Els mateixos neoyorquins se senten obligats d'advertir, de bona fe, el pobre estranger que els arriba de mons més tranquils i tranquil·litzadors. Els mass media ens recordaran a cada moment que la violència és un fet real i que el perill és el seu heroet més immediat. Un perill permanent, em comunicava una amiga jueva de neoyorquisme assegurat per tres generacions. Et puc avisar amb certesa de les coses que no pots fer. Passejar de nit per un parc. Anar sol al Bowery. Passar per Harlem. Les coses tòpiques, les de sempre. Però encara que no les facis, això tampoc no et salvaria del perill. En aquesta ciutat hi és sempre el perill. Aquí mateix, en plena cinquena avinguda, a ple sol, en ple migdia, o al teu hotel, ni que estiguis molt ben protegit, o a l'ascensor d'un gratacels de despatxos. Però el perill i la violència són coses que poden anar separades a Nova York. Conceptes que no s'han de relacionar necessàriament. El perill pot existir als llocs que semblarien menys violents. La violència t'aclapara fins i tot en indrets en els quals tens garantida la seguretat personal. Terenci als USA, de Terenci Moix, publicat a Edicions Proa, Barcelona.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
6: L'associació Ludopia presenta la episada 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
7: Els orígens de la nostra llengua, al segle XIII, un savi va modernitzar el català. Amb la seva voluntat, la seva dèria de voler convèncer tothom de la seva doctrina cristiana, li va caldre trobar els nous mots, que no fossin en llatí, sinó en llengua popular, els nous mots per explicar els seus conceptes. Ramon Llull va fer entrar el català en el món de les llengües científiques. Religió, astronomia, filosofia, literatura, tots de conceptes que calia expressar en llengua vulgar per tal de comunicar amb el màxim de persones. Ramon Llull era un cortesà de vida mundana que ho va abandonar tot, fins i tot don i mainatges, per tancar-se com ermita i meditar abans de córrer món per compartir les seves reflexions sobre l'art del raonament, sobre la religió, la filosofia, la ciència, la moral i l'ordre social, bo, i sobretot per convertir els no cristians. Viatges per Europa, a prop dels dirigents de l'època, però també a Àfrica del Nord, on serà tancat al ganxo per culpa de les seves prèdiques cristianes. De Llull s'han conservat més de 200 obres. Una altra proesa del filòsof va ser viure fins als 83 anys.
6: La episada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
0: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.
9: Som el dijous 18 de juny. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 24 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana també present a la Salanca i al Baix Vallespí. Demà les temperatures seguiran sent iguals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prada, 17 a Prats de Molló i 13 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 34 al Conflent, 25 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana seguirà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prada i Prats de Molló, i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda hi haurà unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
7: Una hora 100% en català.

0: llança't als seus braços i deixa't portar.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

reis a la glòria, el poder de l'error. I ara que no hi ha trinxeres, el combat és l'estratègia d'enfilar-se més que els altres, fora escrúpols.

dies que fa estic fan tristesa. No en puc

0: que ens queda.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

meus peus i l'empremta que els homes hi hem deixat aquí. Aigües que eren clares com els ulls d'un nen, aigües que lliscaven

Radio Arrels, a 3 hores i 25.

sisi ya uu ya sama makosa. Amuna yeye, koma sama makosa.

sisi ya uu ya sama kusa amuna yeye koma sama kusa.

0: hi ha ones, tot és el foc. L'olem esquí ha imposat el joc.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Si tu dius que no som res, que no val de ser pagès,

Era pas bonic el meu país? Bufades glaçades i estius estufants. Flaire de poma a casa dels avis. La sopa xarrupada, el fricot cremant. Menys i calla, sempre ens deia l'àvia. Has oït que això se menja sense fam? Quillats en un corn de la remorca, a la copé els abricots collits. Espartinàs amb una rusta, cambejú i pasta de fruits. Que ens deixava tots mostosos. Fins que anà

fer-se escapçar els cabells. Després a l'esquilada, a la dutxa, camisa blanca i short neck. El mocador al fons de la potxa i la tarda al cinema. Samusar, espiar les nines.

vespres d'estiu tan llargs, cadires al carrer i recs que resquillaven. Sobre el godró que es refredava.

Era pas bonic el meu país? Olor de tractor calent, de terra regirana. Temporals que amenaçaven

palmeres, la lluna que t'espera, mentre un sol rugenc se't pon el got. I uns llavis d'ombra et taralegen una cançó secreta.

0: chacun ses flots.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.

El riu i l'eco llunyà entre mar i muntanya del canyar dels pastors vigilant el seu ramat guardaria com un regal tot el que fa mal tant és bonic.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Ladies and sleeping car, amb smoking els veig jo. Gentlemans que han de portar perquè smoking mocador. Jo vull ser Miss, Miss, Miss, parlant l'anglès, yes, yes, i fent la Bambi, que a mi em serveix. Quin compromís, Miss, Miss, si algun pagès, yes, yes, de Vilafasta.